0: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta matinada en una residència d'avis de l'Ametlla del Vallès. Un incendi que es va declarar ahir a quarts d'11 de la nit. Hi ha 13 ferits més, en aquest cas de poca gravetat, per inhalació de fum. És la principal notícia, la trista notícia amb la qual encetem aquesta hora. N'hi ha d'altres, ara les repassarem, però abans els tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui dimecres tenint paciència per un accident a la AP7 a l'altura de Bàscara que en sentit nord, en direcció França, obliga a tallar un carril de circulació. Aquesta incidència, però, provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim un vehicle avariat a la A2 a l'altura de Pallejà, en direcció Barcelona, que a hores d'ara es troba el vehicle a l'Oral, però continua provocant 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions molt intenses amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AP7 amb cues ja al punt de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 que circula amb retencions ja des de Terrassa cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: També paciència si aneu amb transport públic a la R1 perquè per un nou robatori de coure hi ha retards de 20 minuts entre les estacions del Clot i Sant Adrià del Besòs. I el tercer imprescindible, el temps.
3: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. La primera jornada de la present tardor, de nou el temps serà de ple estiu, la major part d'hores, amb sol i calor. Ara, ambient fresc, tret de la costa, on estem per sobre dels 20 graus, 22 de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 15 a Girona, a la Catalunya Central i als Pirineus, ambient més fresc que ahir, però com farà sol a tota hora, les temperatures pujaran ràpidament a la major part de Catalunya, màximes al voltant dels 30, superant-los amb facilitat al Pla de Lleida i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Durant la tarda i fins que arribi la nit, vent de marinada de moderat a fort.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: I el que dèiem, notícia d'última hora, una persona ha mort i 13 ferits de poca gravetat en l'incendi que hi ha hagut aquesta nit en una residència d'avis de l'Ametlla del Vallès. Com dèiem, el foc es va declarar a 11:15 de la nit, a la primera planta, i va cremar diverses habitacions. En una d'elles és on s'hauria en principi originat aquest incendi. Els bombers hi han localitzat el cos sense vida d'una persona que encara no ha estat identificada. Hi ha 13 ferits més de poca gravetat que han estat traslladats als hospitals propers, tots ells per inhalació de fum. Al moment de l'accident, en la residència hi havia 80 pacients i 6 treballadors. Els bombers han extingit aquest foc en una hora. És la principal notícia de la jornada. Us anirem donant més informació a mesura que ens vagi arribant. Però és que hi ha més coses, perquè, com dèiem també, a Rodalies hi ha hagut aquestes últimes hores un nou robatori de coure que està afectant la R1, retards que poden superar ja els 20 minuts entre les estacions del Clot i Sant Adrià del Besòs. Doncs bé, justament sobre això, sobre aquests robatoris de coure, avui us expliquem que per primera vegada un jutjat ha dictat una ordre d'allunyament de qualsevol estació o via a un lladre de coure. És el cas d'un home acusat d'endur-se cablejat de l'estació de França, atenció, fins a 6 cops en 9 dies. Andrea Villoria.
6: És el que demanava la fiscalia i el que ha acceptat el propi lladre. Se li prohibeix l'accés a qualsevol instal·lació de DIF, sigui una estació de tren, vies o intercanviadors. Això durant els mesos o fins i tot anys que duri la investigació judicial, i és que els Mossos li atribueixen els robatoris o furts de cable de coure de l'estació de França dels dies 7, 8, 9, 11, 12 i 16 de setembre. 6 intents i robatoris en 2 setmanes que van provocar afectacions importants. Les càmeres de seguretat eren de tan mala qualitat que no se'l podia reconèixer, però un ferraller sí que el va identificar com la persona que va intentar vendre-li el cable robat.
1: I encara a Rodalies, l'estació de Fabra i Puig, que continua tancada després que ahir s'esfondrés una part del fals sostre del vestíbul. Els trens de l'R4 no hi paren i avui els tècnics continuen treballant en la reparació i la neteja, que pot durar dies. A Sergi Chaves, bon dia.
7: Bon dia. Dos homes i una dona han hagut de ser atesos pels serveis d'emergències i han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Tècnics de Renfe n'hauran d'investigar les causes. Segons el director de Rodalies, Òscar Playà, per ara no hi ha data de reobertura ni cap hipòtesi sobre l'origen de l'incident. També han desvinculat la caiguda del sostre de les obres que precisament aquesta setmana han començat a l'estació.
8: Són unes obres que es porten des de Renfe, són unes obres que en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació.
7: Fonts de Territori asseguren que les reparacions es poden allargar uns quants dies.
1: I el govern impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de la xarxa social. Són algunes de les mesures que es preveuen pels problemes d'aprenentatge, però també de salut, que està comportant l'ús excessiu de pantalles als infants. Xavier Balló.
9: El govern vol ser la primera autonomia en regular l'ús de les pantalles en els menors, també a les aules, pels problemes que genera en l'àmbit de la salut, amb problemes de sedentarisme i addiccions, entre d'altres. Amb el lema "Apaguem pantalles, obrim llibres", l'executiu comença una iniciativa que hauria de culminar amb la presentació d'una nova llei al mes de març i que també preveu la recuperació de lectures obligatòries a l'escola.
10: Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. És un criteri sinó basat en evidència científica per part del Departament d'Educació. Segon, tornar a llegir els llibres. Jo dic paper, llapis i llibres.
9: L'executiu assegura que es podria haver actuat abans per abordar aquest problema, però que és ara quan tenen evidències científiques per impulsar-ho.
1: Retarden el desenvolupament motor en el llenguatge, miopia, càries, ansietat són només algunes de les conseqüències que l'ús de les pantalles i els mòbils provoquen en els infants i adolescents. A Catalunya reben el seu primer telèfon als 10 anys i que als 14 ja passen més de 5 hores diàries enganxats.
7: La subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, alerta que en la primera infància dels 0 3 anys és quan han vist conseqüències irreversibles que no tenen només a veure amb el temps que col·loquem els nadons davant les pantalles, sinó també el consum que fan les persones que els han de cuidar.
11: Que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està pues, l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles.
7: Fins als 6 anys, l'ús de pantalles afecta el desenvolupament motor, el del llenguatge i canvis en el funcionament cognitiu i emocional. I fins als 11 anys es relaciona amb un augment del risc de la miopia, trastorns del son, malestar emocional i dificultats d'aprenentatge. A partir dels 12 en la capacitat de concentració.
1: Són les 7:58.
12: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització i tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.

0: dicho, en unos minutos vamos a hablar con el ministro de Exteriores, Álvarez, que está en Nueva York, junto con el presidente Pedro Sánchez. Canals.
1: Pues sí, está en Nueva York, al igual que el presidente, que se reúne hoy con el alcalde de la ciudad, Mamdani, referente del progresismo internacional. Y llama la atención que haya sido allí en Nueva York y una entrevista con la CNN donde le hayamos escuchado a Sánchez decir más claramente que nunca que Marruecos falló en el control de su frontera los días de la entrada masiva y que le han pedido respuestas y acciones por ese error.
0: Guillermo Lerma, buenos días.
2: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. El gobierno asegura que no hay un cambio de posición detrás de esas palabras del presidente. Es cierto que Sánchez ya había hablado de fallos, de falta de control en las horas centrales del día de la entrada masiva, pero esta es la vez que de manera más clara ha apuntado a la responsabilidad de las autoridades marroquíes.
3: At the same time, we have asked Morocco for actions and also for answers.
2: A ellas les ha pedido acciones y respuestas por esos errores en los sistemas de control de frontera. El mensaje pronunciado en la CNN durante la Asamblea de Naciones Unidas y a unas horas de las elecciones en Marruecos adquiere una repercusión especial, pero Sánchez ha defendido en todo momento la buena relación con Rabat y la necesidad de seguir cooperando para devolver a las personas que siguen en Ceuta de manera irregular. Por cierto, que el presidente ha mantenido su enfoque en positivo de la inmigración.
3: Los migrantes no son cattle. But humans.
2: Son personas, no ganado, ha dicho, pese a que siguen siendo miles los inmigrantes que malviven casi dos meses después en las calles de la ciudad.
0: Gracias, Guillermo Lerma, enviado especial de la SER a Naciones Unidas.
1: Y Sánchez está dando en distintas entrevistas en medios y en podcasts estadounidenses. En una de ellas, con un cómico muy famoso allí, Jon Stewart, le han preguntado cómo vio el discurso de Trump ante la Asamblea de la ONU.
4: Well, I think it was a very, as usual, a very ideological speech.
1: Ha dicho que fue un discurso muy ideológico que no estaba basado en datos reales. Es solo un avance. Hoy se emite la entrevista entera.
0: Veremos si es más incisivo, porque ideológico, sí, bastante. Hasta el punto de que amenazó con aniquilar Irán. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenos días.
5: Hola, Aymar, buenos días.
0: Esto delante de todo el plenario de Naciones Unidas. Dijo, vamos a ver si aniquilamos Irán. Y también presumió de que es como el ganador en Venezuela.
6: Ever made to the victor belong the spoils. You've all heard that.
0: Dice, el ganador es el que se lleva todo el botín. Esto horas antes de haberse reunido esta madrugada por primera vez con Delcy Rodríguez. Pablo.
5: Sí, un encuentro al que le podemos poner la etiqueta de histórico, Aymar, porque no ocurría algo así desde que Bill Clinton se vio con Hugo Chávez en 1999. En todo caso, no sabemos mucho más, porque ha sido una cita a puerta cerrada y solo tenemos la foto que acredita el encuentro, con Delcy Rodríguez posando con la señal de victoria y su mensaje en el que dice que hablaron de cómo avanzar en la cooperación de la energía, la minería y la seguridad. Con esta imagen ha cerrado Trump un día intenso en el que aprovechó la tribuna de la Asamblea de la ONU para desplegar su discurso triunfalista a solo seis semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
6: But I believe we'll make a deal right after the election.
5: Insiste Trump en que habrá acuerdo con Irán justo después de esa votación. Es el enésimo plazo que marca para el final de esta guerra, acompañado, tampoco es la primera vez, de esa amenaza que señalabas.
7: Pero tengo que tomar una gran decisión. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse o aniquila la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?
5: También volvió a pronosticar el final de la guerra de Ucrania, más pronto de lo que la gente cree, dice, todo en la ONU, la organización que desprecia y que también utilizó en su ofensiva contra la Corte Penal Internacional. Al reclamar la dimisión de todos los miembros de esta institución que calificó de malvada.
8: Hola, esto te interesa.
9: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
9: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas.
11: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
12: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
13: ¿Qué al año serían? Uno, dos...
12: Más tres. De 2.400 euros.
13: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana, 0,99 el kilo.
12: Y el lomo de cerdo extra tierno, 3,79 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
13: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
15: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Gran expectación en los primeros entrenamientos de la selección en Las Rozas, duro.
16: Sí, los campeones del mundo que ya preparan la Liga de las Naciones que comienza este sábado en Inglaterra, el equipo de Luis de la Fuente, que ayer se dio un baño de masa.
17: Ha sido fantástico, para recordar, para siempre.
18: Estábamos atrás casi del todo, pero hemos ido corriendo, hemos empujado.
19: Pues eso es lo mejor, ver la cara de felicidad de los niños viendo el deporte, viendo el fútbol, viendo la selección.
20: La espera mereció la pena. Y ojalá poder tener
16: la selección que va a ser protagonista también en el día de hoy, en este caso en el Mundial Sub-20 femenino, jugando ante Italia. El partido es esta tarde, a partir de las 3, es una semifinal, así que si gana España estará en la final del Mundial.
0: Son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
21: Cadena SER. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
22: La Marina está morena. Van donar la notícia que de manera sobtada i sense cap tipus de motiu havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava, i va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar, crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
21: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
23: Bon dia, és dimecres. Una persona ha mort en l'incendi que s'ha declarat aquesta nit passada en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. Hi ha 13 ferits més de poca gravetat per inhalació de fum que han estat traslladats als hospitals pròxims. El foc s'ha extingit al cap d'una hora. És la principal notícia, tràgica notícia de la jornada. Ara l'ampliem. Abans, però, els tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
24: Bon dia, doncs continuem. La jornada d'avui dimecres tenim paciència a hores d'ara per dos accidents. Recordem el primer ha estat a la AP7, a l'altura de Bàscara, que en sentit nord, en direcció França, continua tallant un carril de circulació, però encara doncs, provoca menys d'un quilòmetre de retencions. També tenim un segon accident, en aquest cas a l'A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, en direcció Barcelona, que deixa només un carril de circulació obert i tot plegat provoca 11 quilòmetres de cues. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs, tindríem retencions habituals al vessant Llobregat, al vessant Besòs, també a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, destacaríem la AP7 encara amb cues en direcció a Tarragona des de Montmeló fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
23: El segon imprescindible al transport públic, retards que poden superar els 20 minuts a l'R1 entre el Clot i Sant Adrià del Besòs per un altre robatori de cable que s'ha produït en les darreres hores. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, temperatures d'estiu en el primer dia de tardor.
25: Avui ens espera una situació pràcticament idèntica a la d'ahir, ambient fresc ara mateix, tret de la costa, on no baixem dels 20 graus, calor de ple estiu durant la tarda, amb sol a tota hora. Ara tenim a la ciutat de Barcelona 21 graus de mitjana, 20 a Tarragona, 18 a Lleida, 14 a Girona. Fa fresca la Catalunya central i els Pirineus, però amb el sol que farà tota hora, la tarda serà calorosa arreu de Catalunya, màximes al voltant dels 30 graus, superant-nos amb facilitat el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. I durant la tarda, fins a primeres hores de la nit, marinada de moderada a forta.
21: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
23: Una víctima mortal en l'incendi d'aquesta nit a l'Ametlla del Vallès en una residència de gent gran. 13 ferits més de poca gravetat que s'han dut a l'hospital. En el moment del foc hi havia 80 residents i 6 treballadors. A Sergi Chávez, bon dia.
1: Bon dia. El foc s'ha declarat en la primera planta i ha cremat diverses habitacions. En una d'elles, on s'hauria originat l'incendi, els bombers han localitzat el cos sense vida d'una persona encara sense identificar. Hi ha 13 ferits més de poca gravetat que han estat traslladats als hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni. Tots ells per inhalació de fum. El foc va començar a 2:15 de la nit, va afectar la primera planta, mentre que el fum es va desplaçar pel segon i tercer pis. Una part dels residents han estat evacuats i els altres, els de la planta superior, s'han confinat. Els bombers han extingit el foc fa una hora.
23: No és l'únic succés d'aquestes últimes hores, perquè a Peralada hi ha hagut una explosió en una masia rural al terme de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha dues persones ferides, ha estat en una explosió del dipòsit del gas.
23: Però el dia d'avui ens deixa també i ens deixarà altres notícies. I una d'elles és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí a les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. La compareixença la va sol·licitar el mateix president, però també els partits de l'oposició, perquè no entenen com Catalunya va fallar en l'error de la mostra. És Esther Capella, portaveu d'Esquerra.
2: Continuem exigint saber què ha passat i que les explicacions que demà doni el president ens expliquin la veritat. No cal que continuem marejant la perdiu.
23: Tant Junts com el Partit Popular es mostren escèptics amb les explicacions que pugui donar el president, fins i tot ho vinculen amb la cimera d'educació que ha convocat el de cara aquest divendres.
3: Escoltarem, però no participarem cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
4: Escoltar i actuarem també en funció del que passi en aquesta compareixença de demà.
23: Així es espera que el president expliqui l'origen de l'error en la mostra de les proves i les decisions que s'han pres des de la conselleria perquè això no torni a passar.
1: Parlem d'uns exàmens que es van realitzar durant el mes de març i abril de l'any passat, proves que es van fer un total de 50 centres, però que es van fer malament, es van excloure més alumnes del permès i això ha fet que Catalunya no pugui comparar els seus resultats amb els de les altres comunitats. Per què es va cometre aquest error és el que intentarà explicar avui el president.
23: I encara en educació, els Mossos han arxivat la investigació interna que van obrir per la infiltració de dues mosses en una assemblea de docents. Ho ha anunciat el cap de la Comissaria d'Informació en una compareixença al Parlament, on, lluny de demanar perdó, ha tret pit d'aquella operació.
6: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec. Al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
23: Això mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix investigant aquesta infiltració per la demanda de diversos sindicats.
1: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa ha rebutjat citar testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts. Així que ho resoldrà directament en sentència.
23: I arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
1: El País explica que el nou director del MACBA, Valentín Roma, vol recuperar el públic del museu perquè veu les audiències actuals clarament insuficients. La Vanguardia parla del perill de la sobreexposició de la infància, diu que Espanya és el país europeu en què més s'exposa els menors a les xarxes i posa exemples de casos de joves amb addiccions al mòbil i les pantalles. El Periódico entrevista l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat un pla per augmentar els pisos en rehabilitació i també ha avançat que la Merceta repetirà els controls antinavalles. I a l'Ara trobem que Foment alerta que la crisi de l'habitatge dificulta la contractació a les pimes i que demana tancar un acord públic o privat per facilitar l'accés a l'habitatge a Catalunya.
23: Són les 8:26.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: És un tema de les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem.
29: Bendito sea el...
30: I fem. I no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
35: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
23: I avui debuta el Barça femení a la Champions.
1: A les 9 de la nit contra el París.
36: I aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món.
1: El Barça comença la defensa del títol amb les baixes de Vicky i Kika. D'última hora recupera Pere Romeu i Irene Paredes. Ahir, Madrid 1, PSG 1.
23: I Lamine, que torna a parlar de la pilota d'or.
1: En una entrevista precisament per les xarxes del compte de la pilota d'or.
0: que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente.
1: Un Lamine que va entrenar ahir amb la resta de companys de la selecció en el primer entrenament per preparar el partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra.
23: I el comitè tècnic arbitral admet que una de les dues expulsions que reclama el Real Madrid.
1: La de Kang In-Lee, això sí, defensa encara la del Cuti Romero Sgroga, tot això ahir que es va viure una guerra total entre el Real Madrid i Javier Tebas. Comunicat al conjunt blanc demanant un relleu al capdavant de la Lliga i Tebas retornant el missatge dient que el president de la Lliga no és el propietari de la competició, però que el president del Real Madrid tampoc.
23: Iocas Grasses ha posat a la venda noves entrades per als quatre concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central.
0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central.
2: Què tal? Com estan? Són les 12 del migdia, puntualets, tenim sol a les d'ara a la capital del Bages, tenim 26 graus de temperatura en aquest migdia central d'avui dimecres. Els anem a explicar què és el que hem preparat avui en aquest programa, que sempre, com tots els dies, començarem fent un petit repàs a l'actualitat d'aquesta jornada, la d'aquest dimecres. Avui nosaltres parlarem d'un tema d'actualitat. Ens anirem, de fet, fins a Rajadell. Hem convidat en aquest migdia central el seu alcalde, el Joan Carles Lluc. I amb ell volem parlar d'una problemàtica que els afecta al municipi i és que els han instal·lat una torre de telecomunicacions d'Adif, de Renfe, a l'estació de la Renfe. Vostès segur que deuen tenir el cap al municipi de Rajadell abans de l'arribada al poble, al nucli antic, que hi ha aquesta estació de tren.

0: ens acompanyarà en aquest migdia central, que també, com tots els dimecres, acabarem anant fins a Hartrens Manresa. Avui parlarem amb la Sheila, repassarem l'actualitat del cor, molt marcada, encara, i dic encara perquè fa tants mesos que cueja, i el que cuejarà, i és de la mort d'Isaac, en dic, molt a prop de casa nostra, a Collbató, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, perquè encara van sortint noves informacions, en parlarem avui, repassarem portades i ho farem de la mà de la Sheila. Abans, però, ja ho saben també, recordar que el que tindrem també en aquest migdia central és molta, molta música. Abans que res, doncs, anem pels titulars de la jornada, que venen marcats per aquest anunci que la capital del Bages mobilitzarà 6 milions d'euros del Pla de Barris en ajuts per rehabilitar habitatges del Centre Històric de Manresa. A finals del mes d'octubre, l'Ajuntament de Manresa preveu obrir la convocatòria d'ajuts per rehabilitar els habitatges del centre històric, una de les zones de la ciutat més degradades i amb problemes d'infrahabitatge. El consistori abocarà 6 milions d'euros.
1: Són els ajuts més grans que s'han donat a la història de la ciutat en matèria de rehabilitació. Estem parlant d'una xifra que pretén mobilitzar més de 9 milions d'euros, 9,5 milions d'euros, dels quals 6 milions són directament de fons públics. Per tant, aquests 6 milions d'ajudes, com a mínim, han de significar una mobilització de 9 milions i mig d'euros, però que podria arribar més enllà, podria arribar als 14 o 15 milions d'euros.
0: Els ajuts s'articulen en tres grans blocs: treballs tècnics, actuacions dins dels habitatges i locals buits, i intervencions en elements comuns als edificis. L'objectiu és recuperar el centre històric com un espai residencial de qualitat.
2: On calia regenerar determinades zones que havien estat destruïdes. En aquest cas, nosaltres tenim espais urbans en els quals cal actuar sense més dilació perquè recuperin el pols del que havia estat el teixit urbà destruït.
0: Per facilitar l'execució de les obres, l'Ajuntament preveu un sistema de bestretes.
1: Des del moment de la presentació de la sol·licitud per part de la propietat, de la comunitat de propietaris, de la persona resident en aquell habitatge, l'Ajuntament ens dotarem com a màxim de 6 mesos per resoldre aquella subvenció, i en el moment de la resolució de subvenció es donarà una bestreta del 50%.
0: Aquest era l'anunci que es feia des d'ahir des de l'Ajuntament de Manresa. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat poc després de les 11 del matí un incendi forestal a Cardona. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de les flames a la zona del 3R cap a les 7 del matí. Dues hores més tard, el cap i el flanc esquerre de l'incendi ja s'havien pogut estabilitzar i els efectius treballaven per tancar el perímetre. Hi han treballat 10 dotacions de bombers terrestres i no ha fet falta la intervenció de cap mitjan aeri. L'Ajuntament de Manresa ha començat aquesta setmana els treballs de construcció de la nova rotonda que ordenarà la cruïlla entre la carretera de Sant Joan, el pont de la plaça del Mil·lenari i la nova avinguda de l'Esport. Aquesta intervenció té com a objectiu principal millorar la connexió viària d'aquest sector amb el sud de la ciutat, el passeig del riu i també l'eix transversal, la C25. Mentre durin les obres, la circulació de vehicles es regularà puntualment mitjançant un pas alternatiu dirigit pel personal dels mateixos treballs. Així mateix, els itineraris tant per a vehicles com per a vianants s'aniran adaptant per l'interior de la zona d'actuació en funció de l'evolució i de l'execució d'aquestes obres. En concret, el tram que s'està construint farà d'enllaç entre el pont de la carretera de Sant Joan i la nova avinguda de l'Esport. Aquest vial tindrà una longitud de 360 metres i culminarà en una rotonda de 14 metres de diàmetre. A més, els treballs inclouen l'execució d'un mur de contenció per als talussos del ferrocarril i la modificació del mur del camp de futbol per adaptar-se a la nova alineació d'alçada. I també recordar que demà, que aquest dijous, sí, que demà dijous, avui som dimecres, que demà dijous tindrà lloc ple municipal a l'Ajuntament de Manresa corresponent al mes de setembre i que, per exemple, Fem Manresa demanaran aquest ple dinamitzadors lingüístics als patis de les escoles. Junts per Manresa, per exemple, aquesta tarda a les 6 farà doncs una roda de premsa per explicar quines són les propostes que farà en el ple municipal d'aquest mes de setembre.

0: De fet, com ens va explicar l'Arnau, ja divendres de la setmana passada tenim una setmana molt tranquil·la, meteorològicament parlant, sol matí i tarda. De fet, és que no hi ha ni un núvol en aquesta jornada de dimecres 23 de setembre i que tindrem sols a tota la jornada. La inversió tèrmica continua sent important, 13 graus de mínima avui a la ciutat de Manresa, també Igualada, a Solsona i a Vic, 15 graus estaven més alts de mínima avui a la ciutat de Berga. Unes màximes que es tornaran a enfilar i que avui a la Catalunya central tornaran a passar dels 30 graus de temperatura, per tant, calor. Comencem, ens acompanyen en aquest nou migdia central. Arrenquem!
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.

0: Vallès Central, Eli Pagant.
1: A Rajadell hi ha malestar entre els veïns per la instal·lació d'una torre de telecomunicacions de 30 metres a la zona de l'estació de tren. Adif assegura que la infraestructura ha de permetre millorar la seguretat ferroviària de la línia Manresa-Lleida, però tant l'Ajuntament com els veïns es qüestionen sobretot l'alçada, la ubicació i la manca d'informació envers aquest projecte. Avui nosaltres, en aquest migdia central, ens en volem anar fins a Rajadell i en aquest cas aquí hem convidat en aquest programa és el seu alcalde, el Joan Carles Lluch, a qui li donem la benvinguda. Joan Carles, què tal? Molt bon migdia, com estem?
2: Molt bon migdia, doncs mira, aquí estem.
1: Explica'ns una mica, com ha anat tot això? A hores d'ara, quina és la situació? No sé si les obres d'aquesta torre ja han començat, o com està tot el tema, Joan Carles?
2: Bueno, en un principi el que és l'obra està ja acabada, perquè la torre ja ha estat instal·lada. D'acord? I ara només és qüestió de que ja doncs que comenci a operar aquesta torre que tindrà una, bueno, és una torre que sí que és veritat que el primer tema, la de la preocupació dels veïns, que era quan nosaltres vam saber que anava allà, però bueno, és que és tota una història molt llarga, eh? Que m'he estat faltats totalment d'informació. I, bueno, el primer, jo aconsegueixo el projecte d'aquesta obra que s'havia de fer aquí, i amb aquest primer projecte que a mi m'arriba, que no és per Adif, sinó que a mi me'l proporciona Ferrocarrils de la Generalitat, que amb una visita, perquè com s'han de quedar la gestió, la nova empresa que gestionarà aquesta línia, els Ferrocarrils de la Generalitat, doncs va venir el seu responsable, i li vaig demanar, ostres, tu tens informació d'això? I em va dir, oita, alcalde, jo t'envio el que tenim. I aquesta torre anava 40 metres més abans d'entrar a Rajadell, venint de Manresa, direcció cap a Lleida, doncs estava ubicada 30-40 metres abans. I clar, llavors aquesta torre que ara fa 30 metres era un poste de 5 metres. Per què? Perquè estava situat a dalt de la muntanya.
1: Clar, amb un lloc alçat.
2: Amb l'anterior antena i amb la posterior, d'acord? Què passa? Que a l'hora de fer el replanteig veuen que aquesta poste, per ubicar-lo allà, doncs és molt complicat fer anar les màquines, total, que per lo que jo sé ara, després de molt temps d'insistir, doncs es desisteix d'aquest primer planteig del projecte i es decideix dir, bueno, doncs on ho podem posar? Doncs bogueta, ho posem a l'estació, al costat del pàrquing que tenim d'allà de l'estació. Però tot això, nosaltres ja n'assabentem quan veiem que hi ha moviment de dir que està fent coses allà. I el nostre tècnic va i s'informa i diu, bueno, és que aquí hi haurà una antena. Aleshores, la primera preocupació dels veïns va ser el tema de les radiofreqüències, d'acord? Llavors, nosaltres estem enviant correus, que els tinc tots detallats i això, des del juny del 2025, d'acord? I la problemàtica del poble i dels veïns era el tema de les radiofreqüències, de quines característiques tenia aquesta torre. Doncs després d'un any d'anar insistint, doncs al final, al final del juliol d'aquest any, o sigui, un 13 mesos després del primer nostre correu, m'arriba un informe que explica des de DIF les característiques de la radiofreqüència d'aquesta antena. I la meva sorpresa és que allà, en comptes de que n'hagués posat un poste de 5 metres, anava una torre de 30. Aleshores, jo és quan ja m'acabo d'esparverar una mica, i aleshores a través d'un contacte, bueno, a través del senyor David Bonveí, que està de director general de temes de cooperatives de la Generalitat, doncs puc contactar amb la consellera Paneca i, evidentment, doncs, contacten amb el Ministeri i rebo una trucada al cap de 4 o 5 dies d'una persona de Madrid, d'Adif. Aquesta persona és un tècnic, que el primer que fa és demanar-me disculpes perquè ha vist tots els correus que havíem enviat i que fins feia 4 dies no ens havien contestat, perquè la problemàtica primera dels veïns, la preocupació del poble, era el tema de les radiofreqüències. I aleshores jo amb aquest senyor li dic, ostres, però és que ara em trobo que em plantareu aquí, davant del restaurant Can Mil, del restaurant de Calisclet, que és un punt neuràlgic d'entrada al poble, em posareu aquí una torre de 30 metres. I, bueno, m'envia també al cap d'uns dies un correu amb totes les característiques de per què va aquesta torre i no una altra i a canvi d'ubicació, però, clar, evidentment, els veïns no queden contents i bueno, sabent que estan fent una plataforma de la qual l'Ajuntament està al costat dels veïns i quan tinguem notícia d'aquestes signatures i això, quan estigui entre l'Ajuntament, doncs el que farà l'Ajuntament serà enviar els responsables de la DIF i que vinguin i que donguin la cara.
1: Però clar...
2: I a veure si...
1: Joan Carles...
2: Sí, i a veure si hi ha un possible canvi d'ubicació, però clar, bueno, és complicat, eh?
1: Clar, perquè bàsicament la torre ja la teniu. I clar, entenc que...
2: Exacte, això... sí, està posada. Vull dir, està davant de casa meva. Jo des de l'altra banda de... Jo visc davant de Cal Milo, però l'altra banda de l'Escarreta, sí. L'altra banda de la Riera, i jo cada vegada que m'aixeco de dormir la veig. Vull dir que el primer afectat és l'alcalde, eh? Vull dir que la veig des del primer dia que està posada, eh?
1: Clar, és a dir, així que sabem, no?, des de que els veïns han començat ja una recollida de signatures, sí, que és el que explicava, sí, doncs, a l'alcalde, però clar, vosaltres també amb tot aquest procés també us queixeu del que deia Joan Carles, no?, una manca important d'informació, que això es fa sense que, podríem dir, el consistori, sí, en tingueu, n'haguéssiu tingut,
2: exacte,
1: cap coneixement.
2: Exacte. Mira on arriba l'assumpte, que quan es va haver de tancar el pàrquing perquè ells poguéssim començar a muntar la torre, ens van demanar a l'Ajuntament que col·laboréssim en tallar. I clar, jo li vaig dir, ho sento molt, però evidentment no posaré ni una valla de l'Ajuntament de Rajadell conforme nosaltres estem aquí col·laborant amb vosaltres. Diu, ho enteneu, no? I clar, i evidentment es van espavilar i això. Mm-hmm. Pensa que amb el tècnic vaig parlar, ens hem comunicat per telèfon, via correu, i jo li vaig deixar una cosa molt clara. Mira, jo entenc les coses tècniques, jo els vaig dir amb aquestes paraules, m'heu deixat davant dels cavalls. M'heu deixat davant dels cavalls perquè ara els veïns, com us explico jo això als veïns? D'acord? Tinc l'explicació, però ara si els veïns es queixin també de l'Ajuntament, pues clar, ja és una feina meva, no, que de fer que no tinc per què fer-la. D'acord? I a part, li vaig comentar que si això, va ser aquestes paraules, eh? Si això arriba a ser l'Alhambra de Granada, dic que això no ho poseu aquí, estic completament segur. Aleshores, em va dir, bueno, un alcalde, què podem dir? No, bueno, jo ara, evidentment, jo le trasladaré todo esto a los vecinos, i ho vaig fer a través del WhatsApp de l'Ajuntament, ho vaig comunicar, i va ser quan els veïns doncs, van decidir iniciar aquesta acció. Però, vull dir, nosaltres vam poder informar tot plegat quan faltava una setmana per col·locar la torre. Vull dir que ha anat així la cosa. I també t'he de dir que ells es basen en la llei ferroviària, que l'article 38 diu que no han de demanar absolutament res a l'Ajuntament, que no tenim ni veu ni vot, ni només el dret a pataleta. Vull dir, si us llegiu l'article 38... diu que no necessiten ni demanar permisos ni llicències, absolutament. Per què? Perquè allò és casa seva. L'han col·locat dintre del seu diguem-ne, del que depèn de la seva responsabilitat, que és el seu allà al costat de la via, i que no... Bueno,
1: és a dir,
2: que no,
1: no
2: podem fer res.
1: No han fet res il·legal en aquest sentit, sinó que estan emparats...
2: Absolutament, perquè aquesta llei està està sota el paràmetre de que és una infraestructura d'interès general.
1: Uh-huh. I llavors passa...
2: I és un tema de seguretat i el tema de radiofreqüències, això també li vaig demanar a una persona, uh-huh, que em va visitar de la Generalitat per parlar d'altres temes que tenim també problemes de recepció de senyal de televisió, i li vaig demanar, ostres, em passa això amb els veïns que estem preocupats, els veïns i l'Ajuntament i el poble, que estem preocupats per la radiofreqüència, i em va explicar que això és una freqüència que és unidireccional i que l'únic que serà parlar serà una persona. Vull dir que diguem-ne, el dany a la salut és ínfim. Si és de 0 a 28, això donaria menys d'un, em va dir aquest senyor que entén d'això. D'acord? Però bueno, això també ho ha d'explicar, dir, amb els veïns. No ho tinc per què explicar jo. Jo m'he assabentat, jo als veïns li puc passar aquesta informació, però, clar, és que no ha de ser jo. Ha de ser a DIF. I, clar, evidentment, els veïns el que estan demanant és que es facin unes mesures independents abans que això estigui ja, diguem-ne,
1: en
2: amb normalitat i estigui implantat.
1: Si més no, doncs, el tema aquest que preocupava, Joan Carles, que deia als veïns, que és aquestes emissions no, de radiofreqüència.
2: Sí.
1: Clar, i a partir d'ara, llavors, què, Joan Carles? Per part de l'Ajuntament, el que deies, donar suport als veïns, s'esperen més explicacions
2: sí, sí.
1: a DIF?
2: Jo entenc, és el que entenc, perquè tampoc he estat últimament en contacte amb els veïns. Jo sé que s'està fent aquesta acció. El que farem és que quan l'Ajuntament, que crec que aquesta és la... El que jo sé és que ho entraran en instància a l'Ajuntament. Nosaltres el que farem serà enviar-li aquesta informació a DIF i dir-li, senyors de DIF, crec que Rajadell no és veïns de l'estació, sinó que Rajadell mereix unes explicacions. Vull que algú de vosaltres vingui, reunim els veïns, els expliquem i almenys el tema de radiofreqüència que estigui ben clar, que crec que no és per la salut, no és una cosa... Vull dir, mira, un mòbil, amb el mòbil que estem parlant, ja et dic que crec que les mesures de 0,28 crec que són newtons per metre quadrat o alguna cosa així, el mòbil dona 15 i el wifi crec que dona més. En canvi, aquestes les senyals de televisió i aquestes de radiofreqüència és menys d'un. Per tant, jo crec que això, si s'explica, la gent ho entendrà, però clar, ens hem trobat afegit un mes abans de saber-ho que ens han col·locat, diguem, la Torre Eiffel. Ara tenim una Torre Eiffel a Rajadell. Uh-huh. A l'entrada principal del poble i davant d'uns restaurants importants com són el de Calisclet i el de Cal Miliu, que són referents a la comarca.
1: Uh-huh. Escolta, Joan Carles, estarem amatents, doncs, aviam què és el que passa, com dèiem, amb aquesta torre de telecomunicacions que ja hi ha instal·lada, com deia el Joan Carles,
2: sí,
1: aquesta
2: sí, sí.
1: torre de 30 metres a la zona de Rajadell i que és doncs, de DIF, en aquest cas, de la línia de Manresa-Lleida. Joan Carles, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat a nosaltres.
2: Molt bé, també donar-vos les gràcies perquè d'aquesta manera també nosaltres com a Ajuntament a vegades ens trobem impotents i això és una oportunitat per poder explicar i que la gent sàpiga ben bé com ha actuat l'Ajuntament i que estem amb la mateixa impotència que els veïns.
1: Sobte, aquestes coses que es facin d'aquesta manera
2: unilateralment,
1: no? I sense comptar amb en aquest cas amb l'Ajuntament i amb els veïns i amb els veïns del municipi.
2: I això és un exemple de com estem els ajuntaments, I més els ajuntaments del tamany nostre, que no és que siguem petits perquè som grans ajuntaments, perquè hem de fer tot igual que un gran ajuntament, però tenim els recursos tècnics que tenim. I clar, entre això, que els recursos que tenim i aquestes maneres de fer, doncs, clar, moltes vegades, la gent assenyala l'Ajuntament quan fem el que podem, també.
1: Doncs, escolta, com deia Joan Carles, estarem amatents, aviam què és el que passa amb aquesta torre de telecomunicacions i esperem que arribin aquestes informacions i aquestes explicacions per part de DIF als veïns. Joan Carles, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per donar-nos veu.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Ven y Pujagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda y Pujagán o compra.

0: sabe Dios cuánto daría por amarte. No, no quise herir tu corazón. Sabes que te...
1: 4 minuts i 2 quarts d'una del migdia i ara ens anem amb aquesta merxa i amb aquest No me pidas más amor.

0: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Aquest proper diumenge 27 de setembre, els Carlins acull la 6a edició del Premi Jove de Microteatre. Avui en aquest programa, en aquest migdia central, en volem parlar. Per això hem convidat el Ferran Orriols. Ell és el gerent dels Carlins, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Ferran, què tant? Molt bon dia, com estem?
2: Hola, bon dia. Bé, molt bé. Molt content de poder estar aquí amb vosaltres i de compartir aquesta notícia, aquest 6a edició d'aquest concurs que ens fa tanta il·lusió poder seguir mantenint i proposant a la gent.
1: Home, Déu-n'hi-do, són 6 edicions, però anem pel començament. Què és aquest Premi Jove de Microteatre dels Carlins i del perquè d'aquesta iniciativa?
2: És una iniciativa que neix, doncs, això fa, ara ja farà 6 anys, amb la voluntat de donar un espai a totes aquelles companyies de microteatre jove, amb companyies de principalment d'integrants de menors de 30 anys. Al principi ho vam orientar molt a Catalunya Central, diguem-ne, i a la zona més propera per poder donar un espai a aquest talent que tenim aquí a la casa nostra més immediata. I amb el temps ho hem anat obrint a tot el territori català, i la veritat és que estem molt contents. Portem l'any passat vam fer la 5a edició i la veritat és que és una meravella, perquè tothom, hi ha molt de talent, tothom hi fica moltes ganes, l'ambient és immillorable, tenim totes les representacions, també tenim una petita actuació mentre el jurat delibera la companyia guanyadora, i la veritat és que és un molt bon dia per venir a compartir el teatre i la cultura dels Carlins.
1: Com va això? És a dir, obriu a tot el territori català, per exemple, Ferran, perquè la gent es faci una idea, els oients, quantes obres rebeu, quantes ens seleccioneu, com va una mica tot plegat?
2: Acostumem a rebre entre 6 i 10, depèn de l'any. Aquest any, si no m'equivoco, em sembla que en vam rebre 8, i l'any passat 9, em sembla, i llavors són en llengua catalana, i d'aquestes en triem entre 4 i 5. Nosaltres tenim un teatre, el Teatre dels Carlins, que tenim tot un seguit d'espais, i llavors les companyies seleccionades per la final es col·loquen a cada una en un d'aquests espais, i llavors dividim tot el públic entre 4 grups, o 5, depèn de la quantitat d'obres que representin, i els posem a veure cada una d'aquestes representacions. Llavors, quan acaben totes les representacions a la vegada, comencen i acaben a la vegada, els fem moure, com si fos un sistema de... els fem moure d'una obra a l'altra, i acaben veient les 5 representacions.
1: Ferran, llavors, parlaves, crec que, no?, de menors de 30 anys, o com a màxim de 30 anys, també has parlat del català. Quins serien els requisits per poder participar en aquest Premi Jove de Microteatre?
2: Els requisits serien, a moda general, seria que sigui una obra produïda per una companyia principalment amb integrants menors de 30 anys. Què vol dir principalment? Que el 75% dels integrants han de tenir menys de 30 anys. Per què el 75%? Perquè a vegades ens trobàvem que hi havia una companyia on potser eren 5 persones, 4 eren menors de 30 anys i una potser tenia 31. I vam pensar que és un marge que podia estar dins del que nosaltres busquem, que al final és talent jove i gent jove que tingui propostes. I els altres dos grans requeriments serien que estigui creada dintre del territori català i que siguin en llengua catalana.
1: Ferran, llavors, aquest diumenge, què ens pots explicar d'aquestes obres que heu seleccionat per aquest Premi Jove de Microteatre d'aquest diumenge?
2: Bé, doncs que nosaltres hem fet una tria molt a consciència, com sempre difícil, perquè tenim la sort, com diem cada any, de que hi ha molt bones propostes, amb moltes ganes i propostes molt, molt originals. Són també 5 obres que són variades entre si. També hem buscat que hi hagi una miqueta de varietat i de diferents estils d'escriptura i d'interpretació, i que de segur que qui es decideixi a venir les disfrutarà totes, tant les representacions com l'entreacte, com el moment de celebració, que són moments molt bonics, i que si venen ho disfrutaran seguríssim.
1: Escolta, Ferran, i per venir, perquè això podríem dir que és com una mena de gincama, no? De gincama teatral, eh? amb aquestes cinc obres que competeixen en guany en aquesta sisena edició d'aquest premi. Per venir, què és el que s'ha de fer? Com s'han de comprar les entrades? Què és el que s'ha de fer, Ferran?
2: Per venir, per comprar les entrades a través del nostre web, s'ha d'accedir als carlins.cat, que és la nostra web, i llavors anar a la secció d'entrades i a partir d'allà es poden comprar de forma online. El cost són 10 euros i si es volen comprar el mateix dia de la final, del diumenge, també es podrà fer allà in situ.
1: Uh-huh. I ja acabem, Ferran. Com animem a la gent doncs, perquè els nostres oients, perquè diumenge vinguin també doncs, els carlins a participar i a veure doncs, aquestes representacions? Què els hi diríem?
2: Doncs els hi diria que no es perdessin un dia tan maco com és el Premi Jove de Microteatre, un dia en el que respira bona companyia entre tothom, teatre, cultura, gent jove, en aquest cas jove que vol fer coses, que té idees i que les representa amb tot l'esforç que això suposa, que és canviar de ciutat, d'anar a passar de tot el dia fora, i un esforç molt gran i que ho fan amb molt d'amor i molta estima, i que qui vingui crec que voldrà tornar i viurà un dia sobretot molt bonic, i animem des dels carlins animem a tothom a que vingui i que descobreixin aquest Premi Jove.
1: Ara no recordo si han dit l'hora. Quina hora és, Ferran?
2: A les 6 de la tarda.
1: A les 6 de la tarda. Doncs 6 de la tarda, carlins, aquest diumenge 27 de setembre, aquesta sisena edició del Premi Jove de Microteatre. Avui li agraïm doncs, amb el Ferran Riols que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Ferran, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi bé, molt bon dia.
2: Bon dia.
3: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat. Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
4: Dissabte, a partir de 6:15 de la tarda, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Endesa entre Surne Bilbao Bàsquet i Kids de Nas Manresa.
3: Amb el patrocini de...
4: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
5: Estàs barrejant tots els residus?
6: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
5: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
6: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.
7: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
3: Atenció, Bages! Dissabte 26 de setembre, els himnes d'Extremoduro rebentaran Sant Joan de Vilatorrada. Pedrà, una de les millors bandes tribut a Extremoduro, arriba a Cal Gallifa amb el tribut més salvatge del rock urbà. Entrades anticipades a 15 euros amb consumició inclosa a intradium.com, Venus Depilacions, Bar Riquis i Bar Patio. 18 euros a taquilla. Dissabte 26, a les 9 del vespre, s'obren les portes pel tribut d'Extremoduro a Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada. Que no t'ho expliquin.
8: Renova la teva llar amb el finançament de Quibuc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Quibuc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Quibuc, per fi a casa.
1: 5 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia i nosaltres tornem a la música i ho fem ara amb David Bisbal i aquest Amor a mi.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: High Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. High Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
2: Doncs vinga, dos minuts per arribar a 3:15 del migdia d'aquest dimecres 23 de setembre i nosaltres, com fem tots els dimecres i com farem tots els dimecres al llarg d'aquesta nova temporada, ens n'anem fins a High Trends Manresa i avui és el torn de parlar amb la Sheila. Sheila, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal? Tal, com estàs? Com ha anat l'estiu?
3: Pues bé,
2: bé,
3: amb molta calor,
2: Això sí. Sí, sí, l'estiu ve...
3: Però... De les vacances ja no ens en recordem, però no passa res.
2: Sí que passa, és el que dèiem l'altre dia amb la Marta, que crec que quan fa un parell de dies que ja treballes ja sembla que haguin passat, que haguis fet vacances fa molt de temps. Jo crec que això és el nostre estimat ritme de vida accelerat que portem i que ens fa que anem d'aquesta manera. Escolta, la setmana passada vam fer amb la Marta una mica de repàs del que havia passat, coses que havien passat a l'estiu i que nosaltres no havíem parlat, i em vaig deixar, jo crec que el tema que portarà, que ja en vam parlar moltíssim i que continua estant a l'actualitat i continua ocupant a revistes del cor, i el que no és revistes del cor perquè és un tema judicial del fet divers, com és la mort de Jonathan Andic, perquè van sortint noves coses i ara el que sortia en aquests darrers dies és aquesta, no, aquesta, la informació d'aquesta teràpia de la qual s'havien informat, que jo encara ben no he entès de què serveix aquesta teràpia, però no sé si ens hauríem de començar a malfiar d'aquestes teràpies no, tan noves i de coses tan estranyes com és portar no, la no sé, tot a l'extrem de que la teràpia o el joc consistia, o no sé com dir-ho, de pensar de que tiraries algú per un barranc.
3: Això és alguna cosa que no es diu teràpia, que tothom ho hem pensat alguna vegada i no fa falta que li paguis a ningú perquè t'ho diguin, ¿vale? Punt número 1, però de veritat, i dos, ens creiem que realment algú li ha dit... Imagina't que el tires per un barranc.
2: Però, clar, quan tu vas escoltant tot, perquè aquests dies ahir escoltava un periodista de RAC1 que explicava, i és que deia que, és a dir, això existeix, és a dir, és una mena de teràpia...
3: Existeix,
2: se'n diu, aviam, clar, li posen...
3: Teràpia de xoque.
2: Sí, com una teràpia de xoc de portar algú a l'extrem. Llavors, es veu que això funciona, que aquesta suposada terapeuta, la Loverwalt, com es digui aquesta senyora, va portar, li va encarregar a la seva ajudant, que és aquesta professora d'anglès, que ben bé encara no sé què hi té a veure una professora d'anglès amb tot el tema de teràpies, però és igual, li va encarregar per un client que tenia, per un, no sé si és un noi o una noia, que busqués un recorregut per practicar aquest tema d'aquesta teràpia de xoc en barrancs, és a dir, que hi haguessin punts extrems, val?
3: I quan... Però tu has d'anar fins allà, físicament.
2: Sí, clar, suposo que sí, clar, vale. Sí, no sé. Llavors, aquesta ajudant, doncs, va trobar aquest camí de Montserrat, sí. I va... Aquest camí de Montserrat, doncs, va assenyalar 5 o 6 punts que devien ser perillosos. Home, Montserrat ja no ho veiem, tampoc no fa falta ser gaire, no? Això. No. I no. Quan llavors l'ajudant li va explicar amb la suposada terapeuta Loverwalt que havia trobat, doncs, aquests extrems, li va dir, calla, que tinc una altra família, una altra, com que diríem, un altre client que també li aniria bé. I aquests senyors...
3: Ja veig si li van a bé.
2: Sí, i tant. Aquests senyors ja no els en dic. Clar, llavors el que sí que també ja està completament... Ja se sap que, evidentment, un dels punts on va caure el senyor Andic era un dels punts senyalats per aquesta ruta així extrema. Clar, és que ja li pots demanar... No, és a dir, no es pot considerar ningú fins que no hagi tingut un judici just, però és que jo crec que amb aquest bon home les coses se li estan posant molt i molt malament, molt i molt crues. Clar que només sabem...
3: Sí, però està al carrer,
2: Ah, sí, no, com molts, això no t'ho... com molts, en el moment en què pagues molta de la gent que està en presó preventiva a hores d'ara és perquè no es pot pagar les fiances que els hi posen. Per tant, clar, que tenia els diners, les capacitats, però, ostres, jo he arribat al punt de dir... Jo crec que és cosa, jo ja diria que és cosa de rics, Sheila, de gent que té molts calés.
3: No, perquè aquest tio ha de tenir influències, perquè molta gent li posen presó sense fiança.
2: Sí.
3: I aquest era amb fiança.
2: Perquè sí, però suposo que busquen d'altres coses, els arrelaments familiars, busquen coses que no tinguis, que té els mitjans econòmics per fugir del país, saps? Però miren els arrelaments familiars, miren d'altres coses en aquest tipus de les fiances, no estic defensant els jutjats, però vull dir que miren d'altres temes com aquests. Però deia, amb la qüestió dels diners et dic que tu i jo, si tinguéssim un problema familiar, m'entens? Jo crec, tu et posen una teràpia de xoc i tu què diries? Me'n vaig amb el meu pare.
3: Que,
2: clar, és que jo flipo, perquè dic que aquestes són coses de rics. Es veu
3: que no considero que això sigui una cosa per arreglar. Però què vols que... O sigui, és que no entenc la relació. O sigui, què vols treure d'aquesta situació?
2: No ho sé.
3: Que sentiria si el meu pare caigués per un barranc?
2: Ja ho va sentir.
3: No sé.
2: Ja ho va sentir.
3: Per llavors, això no feia falta que el sentit, perquè segons ell, la vegada que va caure, que l'Andy cridava tant, ja sentia el que era poder perdre el seu pare, no?
2: Clar, és que hem arribat al punt no t'ho sabia dir, per això et deia que són coses de que no entenc. No, és a dir, el meu cap hores d'ara no pot entendre. Jo puc entendre que hi ha uns senyors que han estudiat i que són psiquiatres, hi ha uns senyors que han estudiat i que són psicòlegs, i saps? I jo fins aquí arribo. Ara, segons quin tipus de teràpies, potser ens hauríem de començar a mirar, no?, de segons quin tipus de
3: home,
2: coses...
3: Clar, és que, bueno, és la frase feta que sempre em diuen, no mayor loco que el psicólogo, no? O sea, llavors, clar, jo també penso que aquestes persones que tenen estudis, evidentment, han de saber el transfons, no?, de l'altra persona. O sigui, aquest tio té un perfil psicòpata, aquest tio té un perfil suïcida, aquest tio té un perfil...
2: Sí.
3: No? Llavors, segons com el vegin, doncs has d'anar per una banda o per una altra. I recomanar això. I si diuen, no, és que no sabríem què era capaç de fer-ho, doncs jo crec que t'has assegurat molt bé a qui li recomanes aquest tipus de teràpia, no?
2: Hem de també sortir, que jo no ho sabia, segurament els nostres oients algú devia sentir, tipus de Michelle, que aquesta senyora, la Luda Guard, aquesta tipus suposada terapeuta, que encara no sé si té el títol o no, també havia sigut terapeuta de l'Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina.
3: Com mira?
2: Que dius que, clar, que aquesta senyora s'ha mogut en uns ambients... No,
3: sí,
2: que...
3: però mira el final de cada ambient.
2: Clar, no, home, és que aquesta dona al final, com això continuï així, l'Andy quedarà imputat, però aquesta senyora també, i la pobra professora aquesta d'anglès, que li dic pobra perquè era l'ajudant, que la que anava manada...
3: Bueno, aquesta no va enviar un WhatsApp o alguna cosa i va dir, a mi que no em busquin, eh?
2: Clar, és que aquesta senyora quants mesos va estar callada, aquesta dona? Clar, és que tu imagina't que et passa una cosa d'aquestes. Tu veus tot el sideral que s'ha muntat i aquesta senyora sí que es va prestar voluntària i se'n van a Mossos a declarar. Però quan se'n van a declarar ja hi havia un sideral d'aquells de Calample. Que clar, dius, ostres, jo no, en aquest cas, dius, escolta, jo segurament per aquesta dona quan la van presentar els Mossos, quan es va presentar els Mossos, havia dit, vale, jo em presento ja, però noia, fa dos mesos que això cueja. Fa dos mesos que
3: però
2: tot
3: això... Però vols dir que no li han donat diners perquè calli?
2: No sé. I qui?
3: Els diners manen.
2: També.
3: O sigui, els diners està per sobre de tot. O sigui,
2: sí.
3: Per sobre de la vida del teu propi pare, no? Com pots comprovar en aquest
2: cas. Sí, però en aquest cas...
3: Si es descobrís, que aquest noi ha fet això, però, clar, potser també estan molt ben pagades.
2: Ja, però tu...
3: I ha anat a dir el que li ha interessat.
2: També, no, aviam, aquí sempre hem de parlar que en una situació d'aquestes hi ha un fet que són les parts, és a dir, defensa i acusació. En aquest cas, sabem ara el que es va filtrant per part de l'acusació. D'aquí potser la setmana que ve els advocats de la defensa del senyor Andic aniran filtrant alguna cosa, perquè el que es tracta és d'anar donant informacions, i que les parts totes són interessades, tant l'acusació com la defensa. I si això va cap a un jurat popular, és a dir, si el judici és cap a un jurat popular, tota aquesta informació, imagina't, no, un jurat popular és una persona com tu i com jo, que li toca ser jurat popular.
3: Sí, amb sí, un... sí, que qualsevol dia ens pot arribar una cosa.
2: Exacte, toca, però sí. En aquest cas, tu has, jo no crec que hi hagi ningú a l'estat espanyol que no sàpiga què ha passat aquí, per exemple. Per tant, que has d'estar, que normalment, clar, evidentment, els jurats han de ser imparcials, però clar, en un cas d'aquestes característiques, tu has sentit coses i segurament penses, uf, sí que ho ha fet, o potser, oi, no, pobre noi, no ho ha fet. Saps? Vull dir que tens molta informació. Per tant, aquí tot el que anem rebent de les parts, com sempre diem, és interessat perquè l'acusació vol una cosa i la defensa en vol una altra.
3: Jo la meva opinió personal és que sí que ho ha fet, Eli. sí que ho ha fet i ja està. És sancionat perquè té diners i perquè aquí es mou diners. És l'únic, perquè hi ha molts més assassinats que no han mogut diners i no es parla ni han sigut diners.
2: Ah, no, això és veritat, estàs parlant d'un imperi multimilionari, sí.
3: Clar, estem parlant de que, i què ha passat? Doncs pues que ho mou diners i és interessant, i aquest tio, el Landy, que aquest també li interessa, que tothom parli d'ell.
2: Jo no sé si m'agradaria, que parlessin
3: de mi. Collons, que no ho hagués fet, m'entens? O sigui, les coses estan clares, o sigui, no ho haguessis fet. Però clar, això arriba un moment que tu creus que la policia no sap ja el què.
2: No.
3: Després de tant temps.
2: Jo crec que...
3: Tant temps.
2: Saps quin
3: problema? Que no l'han anat...
2: Ja, però jo crec que aquest... És que clar, hauríem de veure que el sumari és quilomètric, però jo crec que aquí el problema que hi ha és que no hi ha cap prova física, no tenen cap prova real que indiqui que el fill va empentar el pare.
3: Collons, però la de Mèxic que han matat també ara la noia aquella, a Mèxic quantes persones hi han? Hi han trobat en una setmana ni això el tio que li va fotre una punyalada perquè la seva exdona va dir, ah no, sí, a mi m'ha agredido. M'entens?
2: Jo crec que en aquest cas això és real, és a dir, a hores d'ara no hi ha cap crim perfecte, però a hores d'ara no tenen cap prova que dius física real, no tenen ningú que ho vagi a veure.
3: Però jo crec que esperen, Eli,
2: que caigui
3: a una cosa,
2: o
3: a que caigui, o a dir, mira, anirem a un judici no només dient tu ets culpable per això i per això, no, per això, i que estan assegurant tots els fils, perquè és que si no... És que, no sé, és que al final l'home arribarà als 80 anys i se liberarà de la càrcel per
2: octogenario. Esperem que no. D'aquest tema en parlarem segur dies, anys i anys, no? Però setmanes i setmanes, perquè això durarà. I el que també ha sortit aquests dies a la llum és que el germà de la Diana, Charles Spencer, de la princesa Lady Di, sí, ha tret un llibre, o està a punt de treure un llibre, no dels plaços, sí, no te'l sé, i que es veu que ha quedat a gust el senyor. I que no ha deixat allò, com diríem, en castellà es diria que no ha dejado de tirar con cabeza, perquè sí, carrega contra l'actual rei, aleshores príncep Carles, que això no sé si és veritat, sí, però si realment tu creus que al funeral aquest senyor va dir, que tampoc no m'estranyaria, vull dir que és que quan una cosa no la poses en dubte, perquè Charles Spencer diu que en el funeral de la Lady Di el rei Carles va dir, no la trobarem a faltar. Ostres, és molt gros això,
3: Bueno, però és que no tenim bona relació.
2: Sí, ja, però ostres...
3: Potser ho va dir en petit comitè.
2: Ja, ostres, però és molt bèstia,
3: però
2: això.
3: Però si no, per què s'ha d'inventar això?
2: Sí, no, si és que jo no ho poso... És que el més fort de tot això és que jo no ho poso en dubte.
3: És que no ho poses en dubte.
2: Exacte, i que, o que quan va passar, quan la Irini va tenir l'accident, que recordem-ho que va ser l'agost, aquest accident, l'accident sí, del cotxe on va morir, quan aquesta notícia va arribar al Palau de Buckingham, quan va arribar la reina Isabel II, segons explica Charles Spencer, això també ho hem de dir, la reina Isabel, el primer que va dir va ser, qui no me n'ha fet ara? Saps? És a dir, aquest llibre també ha de ser interessant, molt més que, jo sí, crec sí, que sí. Molt més que les memòries del rei Joan Carles de l'emèrit nostre, sí. És un llibre que segur que portarà cua, perquè tot el que hi ha al voltant de la, no? De la Lady Di,
3: sempre ha portat cua.
2: Sí, jo penso, sempre he pensat, pobra noia,
3: Sí, jo penso que era una amargada que li feien la vida impossible, que es va haver de casar perquè s'ho van imposar o que estava enamorada, però després un cop estava ficada a dintre ni el seu home l'estimava.
2: Sí.
3: Ni la gent que tenia al voltant del seu home ni la família del
2: no,
3: seu home
2: ni la família reial, tampoc.
3: No consideraven que era la persona que havia d'estar allà davant de, no, amb aquest puesto, diguéssim.
2: I segurament, llavors... si aquelles èpoques a nosaltres mateixos, quan hi havia, quan se sabia doncs, que el príncep Carles, que aleshores príncep Carles, l'ara rei, tenia aquesta relació, que la seva mare era Camilla Parker Bowles, jo crec que si aquelles èpoques ens haguessin dit que Camilla Parker Bowles seria la reina consort, tothom haguessin dit que, bueno, jo crec que no m'ho hagués cregut mai de la vida, que aquesta dona arribaria a ser la reina consort d'Anglaterra, jo i tala ella, la princesa, no?, la princesa Lady Di fa anys que està morta, sí. I l'altra és la reina consort de, la reina consort de Gran Bretanya. Escolta, Sheila, ho hem de deixar aquí? Parlem la setmana vinent?
3: Molt bé, Eli.
2: I que vagi tot molt bé, i gràcies per...
3: Igualment.
2: Que vagi tot bé, boniques, adeu-siau.
3: Bon, bona setmana, adeu.
2: Adeu, adeu. 2 minuts i la una del migdia i acabem amb música. I avui ho fem alegres amb aquest. Ara ens farem cantar i ballar tots els que estem aquí a l'estudi. Amb Zucchero i aquest Baila Morena. Tornem demà a les 12 del migdia. Els deixem després amb el Passeu, Passeu. Let me see you dance, man.

0: barrejant tots els residus?
1: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
0: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
1: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.
2: Ràdio Manresa,

0: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any, a més, el Trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?
1: Ràdio Manresa.

0: tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
1: Dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Endesa entre Surne Bilbao Bàsquet i Kids de Nas Manresa.
0: Amb el patrocini de...
1: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
0: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
1: Ràdio Manresa,

0: Molt bon migdia, estimades i estimats, i benvinguts a la tardor. Avui som dimecres 23 de setembre, i és el primer dia d'aquesta nova estació que encetem. I l'encetarem com? Doncs parlant de teatre, de creació i de tot allò que passa damunt i darrere d'un escenari. Perquè segur que ja ho sabeu, i és que aquesta nostra comarca té un estol de companyies amateurs increïbles que cada any en regalen noves produccions per gaudir. Aquesta vegada qui està d'estrena és la companyia de teatre dels Carlins, que el cap de setmana que ve, el 3 i el 4 d'octubre, estrenarà un agost particular, el seu nou muntatge, que s'inspira ni més ni menys que en la mítica Agost de Tracy Letts. Sí, sí, aquella que el 2010 va estrenar-se al TNC amb un muntatge brutal sota la direcció de Sergi Balbel i Anna Lizaran i Emma Vilarassau com a caps de cartell. Aquest agost que veurem els Carlins, però és una mica diferent, perquè sí que escenifica les tensions de la família Weston, com a l'obra original, però també té de protagonistes una colla d'actors i actrius d'una companyia de teatre que, precisament, està assajant aquesta obra de teatre. Però què passa? Que pocs dies d'estrenar passen coses. Passen coses amb els actors que interpreten els personatges d'agost. I per explicar-nos totes aquestes coses que passen, com va l'assaig, com està anant tot plegant aquesta nova producció, ens acompanyen els actors Dani Ledesma i Txell Vall, i el director i dramaturg d'aquest agost particular, Ivan Padilla, que també fa d'actor. Per tant, saludats tots plegats, benvinguts a la tardor, benvinguts al Passeu. Moltes ganes de veure aquest agost particular, que clar, entenc que sí que té escenes d'agost, però l'has hagut d'escriure de nou, no, Ivan?
1: Sí, en realitat hi ha escenes d'agost, evidentment, de Tracy Letts. És una obra que a nosaltres ens agrada molt. Bueno, i tu ja n'has parlat, hi ha el muntatge, sí. Hi ha la pel·lícula també d'uns anys després,
0: amb la Julia Roberts, no?
1: Julia Roberts, Meryl Streep, que també això, és una meravella, això. I és una obra d'aquelles, no?, que teníem al cap. Per què? Perquè el tipus de teatre que el planteja, el tipus de personatges, se diu molt amb el tipus de teatre que nosaltres fem a la companyia dels Carlins, i llavors ens quadrava molt aquesta història amb els actors, perquè ja ho he explicat altres vegades, però almenys tal com jo entenc aquesta companyia, és més que fer obres i després busco els actors. Per mi és molt important que trobem obres que s'adiguin a la companyia. Vale? I llavors aquesta era d'aquelles obres que dius, aquesta s'adiu. Però hi ha l'altre hàndicap, que és, i tu també ho saps perquè ho hem parlat altres vegades, que a mi personalment, quan he tirat endavant un projecte, si és tal qual, no em motiva. O sigui, hi ha d'haver alguna altra cosa, una més a més, que diguis, val, estem muntant aquesta obra, però hi estem aportant alguna cosa d'especial, algun tret distintiu, alguna cosa que dius, això ho fem nosaltres només. O sigui, és una aportació nostra a aquesta obra, que evidentment ja és una meravella, però com que ja s'ha fet, ja és una meravella feta per qui l'ha fet, i tampoc tenim els recursos per fer-la, perquè és una obra que a nivell d'escenografia, per exemple, si es fa tal qual és, demana molt.
0: És que jo recordo que fins i tot girava, no?, sí, l'escenari, no, allà al TNC.
2: Era una casa sencera.
0: Allà.
1: Exacte. I és, clar, reclama molt, i més ja fins i tot per acotació de l'obra de teatre, eh? Està reclamant tenir una escenografia molt bèstia, clar. Que nosaltres, com a companyia de teatre modesta, no ens podem permetre. Llavors era com un, com podem explicar aquesta història aportant alguna cosa més a les versions que ja s'han fet, i d'aquí, anar rumiant, va sorgir què passaria si el que fem és una companyia de teatre modesta, com som nosaltres, que està volent portar a terme agost, no? I a partir d'aquí ens va semblar que era bonic, perquè a part a les companyies passa molt, i això passa a qualsevol companyia, no només a la nostra, és que moltes vegades passen coses que dius, ostres, l'obra de teatre és això. És més el que passa darrere que el que passa davant. Una mica pel davant i pel darrere,
0: davant i pel darrere,
1: no? No portat a l'extrem aquest còmic, no? Però sí que hi ha un punt així. I llavors vam dir, ostres, doncs que guai seria, en el punt en què estem ara i que volem explicar aquesta història, que si la línia és una companyia que vol representar aquesta obra, fer una trama paral·lela a l'original, que és d'aquesta companyia, i la creem entre tots. Per això jo dic, jo sóc el dramaturg de l'obra, perquè evidentment he adaptat a gos per poder-la explicar en el temps que tenim, i perquè d'alguna manera he fet com l'estructura d'això. Però una de les gràcies, crec que és la principal, és que el text del que fa referència a la companyia s'ha creat a partir d'improvisacions dels actors.
0: Ostres, que xulo!
1: És una creació col·lectiva, vale? Vull dir, no és una creació de l'Ivan, l'Ivan ho ha endreçat. És una creació de, dels 11 actors i actrius que vam estar fent tot un treball a la tardor passada de improvisacions
2: a partir de premisses,
1: de premisses vàries,
2: situacions que ens deia, doncs mira, hi ha aquesta situació que s'ha de carregar una furgoneta. Llavors, hi ha aquest conflicte que hi ha un secret entre tu i tu i tu no li pots dir a aquell. I a partir d'aquí muntàvem la improvisació, l'Ivan gravava i després transcrivia, ordenava, ficcionava i ampliava o retocava.
1: I eliminava i afegia, també.
0: Perquè, bueno, clar,
1: perquè clar, amb un treball
0: ja
1: així,
0: un sentit,
1: clar,
0: no
1: serveix tot, i llavors és com que el text està creat a partir de les diferents improvisacions que vam anar fent en sessions de treball, que algunes érem tots, altres eren en grups petits, per intentar fer aquesta mena de collage i que tingués un sentit, també una mica partint de la premissa aquesta, que l'estructura sí que la tenia bastant clara, de quan intervenia la companyia, quan fèiem l'obra de teatre original, no? Una mica buscant com... Són tres moments. L'obra de teatre original són tres actes i nosaltres, la companyia, la situem també en tres moments concrets. A un mes d'estrenar, a dues setmanes d'estrenar i el dia abans d'estrenar.
0: Val, llavors entenc que les, o sigui, el bloc de la companyia es va intercalant amb les escenes, eh?
1: Sí. I això és el que potser és el que genera una mica més de dubte de com ho pot rebre el públic, perquè nosaltres creiem que, tal com ho estem explicant, és molt evident, o sigui, se segueix molt bé, i que creiem que ningú dirà, ah, ja no sé si estan fent la companyia o estan fent l'obra de teatre. Jo crec que no, perquè hem partit de la base també de crear com dos codis molt diferents, tant a nivell d'interpretació com a nivell també d'il·luminació i de vestuari, com perquè quedi molt clar quan és una cosa i quan és l'altra. I jo crec que queda molt evident. I també, per altra banda, ens agrada aquell moment de dir, ah, però ara què estan fent? Estan fent, és la companyia? Són els actors o són els personatges?
0: Perquè no hi ha foscos.
1: No.
0: Ah,
3: no us agraden,
0: oh. No us agraden els foscos. No hi ha fosc en cap moment?
1: Sí, al final.
0: Bueno, clar, però no hi ha canvi d'escena, eh?
1: Sí, sí que hi ha canvis d'escena, el que passa directe, que hi ha transicions.
2: Dir,
1: hi ha transicions.
2: Sí.
0: Però sense,
1: no.
0: Sense enfosquir.
1: No, bueno, sí, transicions
3: una
1: en
3: mica.
1: Què tu canvies la il·luminació, s'entén, s'entén.
0: Vale.
1: Hi ha canvis de temps. Un fos no hi serà fins al final.
2: Hi ha canvi de llum.
1: Hi ha canvi de llum.
0: Hi ha canvi de llum, i això no ens donarà pistes de si sou a la companyia.
1: Sí, sí, us donarà molt, està molt guiat.
0: Molt
1: no us perdreu, no us perdreu, no us perdreu en cap moment. Perquè més, i és una de les coses que sí que hem treballat molt, el codi, la manera d'expressar-se dels personatges a la companyia respecte a Agost és molt diferent.
2: És més estripat,
1: sí.
2: Hi ha més comicitat.
1: La companyia és tot un més còmic, perquè això també és d'una premissa que també ens agrada, doncs, explicar, i creiem que és bonic, és que estem fent teatre dins del teatre, no? I d'alguna manera és com que els personatges de la companyia són com la realitat,
0: sí.
1: Interpreten uns personatges de ficció. Però nosaltres, tal com ho plantegem, la part realista són els personatges de ficció i la part de companyia és molt més estripada.
0: Sí,
1: perquè la premissa és que a vegades quan fas teatre arribes més a la veritat i a l'autenticitat que quan estàs a la vida quotidiana. I aquesta és la premissa una mica de per què el codi és a la inversa del que podria semblar a priori.
0: I escolteu, hi ha inspiracions amb els personatges, amb, la mateixa, amb les mateixes persones que conformeu la companyia? És a dir, per exemple, la Txell té trets de la Maribel o el Dani té trets,
1: sí,
0: de l'Ivan?
1: Sí, es poden trobar.
2: Sí, però és això, clar, el fet de fer-ho a partir d'improvisacions, allà van sortir coses nostres també,
1: però,
2: o coses d'algú altre, llavors està com intercalat.
1: Hi ha moltes situacions i moltes frases que es diuen que estan tretes d'improvisacions, però que en realitat les improvisacions ja bevien de la realitat. Hi ha molt de la nostra companyia a la companyia. Portar-te un extrem...
0: Clar, clar, però vull dir, és a dir, el Dani tindrà coses de Dani o tindrà coses d'algú altre? És a dir,
1: el Dani no és el Dani.
3: El Dani no és gens el Dani. I hi ha moltes coses de dinàmiques de la companyia,
1: sí.
3: També.
0: Per exemple?
2: Que són coses importants.
0: Que també se'n riu el mateix.
1: Sí, sí,
3: ens
1: en riem molt
3: totalment.
0: Home.
3: Sí, i molts comentaris van dirigits molt clarament de...
2: Sí. Hi ha alguna frase que ens diuen a nosaltres en plan, i vosaltres que us creieu professionals i aneu d'estrelles, saps? Hi ha...
1: Sí.
0: I això va sortir d'una improvisació o ho has posat tu mateix?
1: No, surt d'improvisacions. Sí, sí.
0: Clar, entenc que les improvisacions també hi anaven, és a dir, tu ja plantejaves situacions concretes perquè t'anaven bé pel que tenies pensat per l'obra.
1: Vam fer dues vies, eh? Sí que vam fer improvisacions que eren situacions que no tenien res a veure, perquè, a veure, saps, també una mica pels rols, per les dinàmiques, a veure què podia passar, i altres que estaven més condicionades al que jo intuïa que podia funcionar. Vull dir, hi ha les dues coses i de les dues hem begut, eh? De les dues línies, i no és en plan, no hi ha cap part de la companyia que sigui una escena tal qual es va improvisar. Està tot molt barrejadet. I és això, no és tant que estiguem agafant trets de gent, sinó que tot està com molt barrejat. Frases, situacions, dinàmiques, no? Vull dir, segurament hi ha un moment que, per exemple, es parla de que hi ha una parella a la companyia que tot ho fan junts. Bueno, segurament ho podrien aplicar al Dani i a mi.
4: Sí.
1: M'explico? Però evidentment no ens ho diuen a mi i al Dani, és a un altre. Saps què vull dir? És com
0: sí.
1: Es barreja tot molt, o el que sempre fa tard, o el que sempre s'escaqueja, això
0: potser,
1: també hi és.
0: Potser em puc imaginar qui és el que sempre fa tard.
1: Bueno, nosaltres així ja no ho diré, perquè les coses diran les coses divertides. Però ell ho sap. Però...
0: A més, ja sabem que és ell i no ella. Això.
1: No, i llavors... Hi ha tot això, però evidentment portar molt a l'extrem, des del bon rotllo i també una mica riure'ns de nosaltres i de les situacions, també fins i tot dintre de la pròpia casa, fins i tot dintre de la casa, els carlins. També hi ha coses d'això, sense parlar en cap moment que sigui la companyia dels carlins, eh? És una companyia de ficció.
0: No és de Manresa, per exemple.
1: No es diu en cap moment, que fa una obra de teatre.
0: I
1: llavors, el que, perdona, i així,
0: acabo.
1: El que sí que també és important és que el que hem intentat és que cada personatge que fem a l'obra de teatre és d'una manera, i hem intentat que el personatge que el personatge de la companyia sigui al contrari, per ajudar l'espectador i també perquè tingui molt més joc per nosaltres.
0: Home, i tant, perquè si no té tanta gràcia. Vale, quan dieu riure's de vosaltres mateixos, però des de fora, des de baix, serà una comèdia, una obra en algun moment amb punts d'humor
1: còmics,
0: riurem?
1: Jo t'he de dir que crec que és la comèdia més gran que he fet a la meva vida. I això que vols és un drama, eh?
0: Un dramón.
2: És que no n'has fet mai.
1: No n'he fet mai, per això dic, és la comèdia més gran que veureu mai.
0: Sí, Agost és un drama, però també rius, eh?
2: Sí, també.
0: També rius, eh?
3: Sí, perquè es porta tant a l'extrem de... Sí.
1: I aquests moments còmics, evidentment, els conservem, o sigui, fem Agost i fem com els grans moments d'Agost i són, se segueix la història d'Agost perfectament, hi ha una dramatúrgia, evidentment, per una qüestió de temps, però se segueix i... És un drama en tints còmics, segueixen així. La part de companyia és molt estripada. Jo crec que si haguessin de dir un gènere és comèdia.
2: Sí.
1: Ara, clar, llavors, jo sempre, a mi se m'ha fet molt respecte a la comèdia, eh? A veure si la gent li fa tanta gràcia com nosaltres. A nosaltres ens fa riure.
0: Riurem fort.
1: A nosaltres ens escapa el riure.
0: Bueno, ja està bé. I escolteu una cosa, clar, nosaltres donem molt per suposada l'obra Agost, però expliqueu una miqueta l'argument i si voleu desvetllar una de les escenes que fareu o algun dels moments que la gent que us vingui a veure podrà gaudir.
1: Ho explico jo.
2: Sí.
1: És que si no, després diuen que parlo massa, però clar...
0: Expliqueu entre tots. No, tens raó, Ivan, clar, és que escolta...
1: Home...
0: Entre tots. Agost com comença?
2: Agost tracta d'una família d'Oklahoma en la que hi ha una mare que té una germana, aquesta mare està casada i té tres filles.
0: Sí.
2: I aquesta germana també està casada i té un fill. Aquesta és la família. Llavors les tres filles viuen a fora. Llavors hi ha un fet que fa que desapareix el pare. Llavors han de venir les germanes a veure la mare i a trobar el pare. I aquesta mare està malalta de càncer. I a partir d'aquí es desenvolupa una història de...
0: Perquè la tieta i el cosí també estan parlant, entenc.
2: També estan per allà, amb el tiet també. I a partir d'aquí és tot de relacions familiars tòxiques, de conflictes entre mare, filles, germanes, i és això, és un conflicte de relacions familiars.
1: Sí, aquesta trobada fa que una mica esclati tot, no? O sigui, aquestes relacions familiars tan tòxiques i tan fetes malbé, en què hi ha odi, també hi ha amor, eh? Vull dir, hi ha les dues coses, i també molt extrem, no? Molt erosionat pel temps, fa que aquesta trobada es posi tot de manifest i que el desenvolupament dels esdeveniments faci que aquestes relacions es posin, doncs això, a primera línia i s'hagin de resoldre o no.
2: Perquè estan en una situació també extrema. Sí. Ja ha desaparegut el pare, la mare està malalta de càncer, la mare té un caràcter fort...
0: Clar. La tensió hi és per un tub. I a nivell de drets, és a dir, agafar escenes, perquè entenc que són tal qual, les escenes.
1: Sí.
0: Que també és un, no? Bueno, és un gran repte, eh? Sí. També, és a dir, ostres, venim de que agost l'han interpretat els grans i les grans,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: Però a nivell de drets, és, no sé massa com funciona, això, si agafes escenes tal qual les va escriure qui les va escriure, això s'ha de demanar, si llavors es barregen amb escenes de creació pròpia no cal.
1: Bueno, nosaltres venem aquesta obra com una escena de creació pròpia, a partir d'aquí no hem d'explicar gran cosa més per entendre'ns, no?
0: Vale.
1: Vull dir, és una creació nostra i al final hi ha un text original creat per nosaltres i nosaltres agafem escenes d'una altra, que ja s'escriuen. Evidentment hauria de venir en tot cas algú a dir, vale, quin és el percentatge de... De moment nosaltres hem fet la creació pròpia i així la venem. De fet, l'hem canviat el títol. Nosaltres diem que està inspirat en... Si no estem dient que estem fent agost, que aquest seria el tema. Si nosaltres diguéssim que estem fent agost i no hem demanat els drets d'agost, seria l'altra història. Però nosaltres no estem fent agost. Nosaltres estem fent agost particular. Una companyia que s'hagi una obra amb un text creat per nosaltres i... també hi ha escenes d'agost.
0: I una miqueta el repartiment, la mare serà, pel que veig, bueno, si em voleu dir una miqueta vosaltres,
1: sí,
0: els personatges més principals.
1: La mare, en aquest cas, és la Maribel Montardit, sí, la seva germana és la Fina Tàpies, i la parella de la Fina Tàpies és el Nasi Rius. Val? A partir d'aquí, la Fina i el Nasi tenen un fill que sóc jo mateix.
0: Vale. El cosí, no, ets
1: sí.
0: tu?
1: I després tenim l'altra branca, que és les filles de la Maribel, que són la Maria Sáenz, la Txell Vall, que la tens aquí,
0: hola, Txell.
1: I l'Olga Vallorbí. L'Olga Vallorbí té una parella, que és l'Oriol Joanola, i la Maria Sáenz té un marit, que és el Daniel Desma, que també el tenim aquí, i tenen una filla que es diu Aina Bosserrais.
0: Vale, vale.
1: I finalment tenim la Vane López, la Vanessa, que és la Jona, que és la criada, que és la persona que el pare, abans de desaparèixer, ha contractat per cuidar la mare.
0: Clar, aquí hi ha una Fina Tàpies, un Ignasi Rius i una Vanessa López que van i venen, no, de la companyia. Bueno, la Vanessa potser és la primera vegada, fins
1: correcte,
0: i tot
1: sí.
0: És a dir, la companyia dels Carlins.
1: Carlins és en funció del muntatge.
0: Vale.
1: Val? Llavors,
0: sempre hi ha uns que hi són sempre.
1: Depèn, uns que hi són sempre quan dirigeix l'Ivan.
0: Salut. Gràcies.
1: Salut.
0: Oi, Déu meu.
1: La companyia dels Carlins és,
0: això, quan dirigeix l'Ivan.
1: És molt extensa, val? O sigui, hi ha molts actors a la casa
2: hi ha
1: més d'un director. Llavors, quan un muntatge el dirigeix la Fina Tàpies o el dirigeix el Joan Torrents o l'Àngels Torrents, etc., és companyia dels Carlins i ells segueixen el que ells consideren per aquell muntatge o com ho creuen. Jo, com a Ivan, no? com a intentar com guiar un grup en aquest sentit dintre de la companyia, sí que és veritat que m'agrada una mica mantenir el nucli dur, perquè d'alguna manera em sento una mica més amb aquest esperit de companyia i sento que els projectes, cada vegada que comencem un projecte nou, ja hi ha una part de feina feta que permet que anem molt més enllà, no? Una mica més com doncs, les companyies de lliure i tal i qual, no?
0: Clar.
1: Aquesta sensació una mica de que treballes sempre amb la mateixa gent, però no d'una manera exclusiva, no? Per tant, nosaltres... aquesta branca de la companyia Escarlín, si no ho volem dir d'alguna manera neix amb mala fama.
0: Ah, això, és que, clar.
3: Vam començar
1: Jo vaig començar a dirigir obres en aquest sentit als Carlins, dintre d'aquest grup, com que era un grup dintre de la companyia, però que era com molt clar que era un grup a part, que era Mala Fama. Aquí hi havia una sèrie de persones que després amb el següent muntatge l'últim estiu es van reduir per qüestions personals de cadascú, no perquè fos res
0: no,
1: un
0: hi
1: raro.
0: No, hi va haver cap trencament.
1: I el següent muntatge, que ja va ser Somnis de Teatre, també hi va haver una mica més de reducció, però per exemple aquí va entrar el Nasi. I això ja no era Mala Fama ha quedat com una cosa més sentimental. I és la companyia, tot és companyia dels Carlins, perquè també de cara a fora, de cara als bolos i als concursos, tampoc s'entenia gaire, en plan, però sou els Carlins o no sou els Carlins?
0: Clar.
1: Al final vam acordar que tot era companyia dels
0: Carlins,
1: el que passa que, bueno, hi ha diferents projectes, hi ha muntatges, i es van fent com relleus, d'alguna manera, no? Mentre nosaltres fèiem Somnis de Teatre, hi havia Play Streamer. Mentre estem fent Les Indòmites, hi ha hagut durant molt temps la Bractíada, no? Que són de la companyia, però dirigits per altres persones. Llavors, en el meu cas, quan vam fer Les Indòmites, vam mantenir l'Ignasi, no? Diguéssim que d'aquesta gent de Mala Fama, vam mantenir l'Ignasi, va tornar l'Oriol, va entrar la Fina, ara després de Les Indòmites, que tenim un agost particular, hem seguit tot l'equip de les Indòmites, hem incorporat la Vane, que és una persona també de la casa, és dels Carlins, forma part també de la companyia, però jo encara no havia treballat mai més allà dels Pastorets. I potser el proper muntatge som els mateixos, més algú altre, o no, pel que sigui redueix, o no ho sé, no sé què passarà, no? Però una mica sí que a mi m'agrada, dintre de la companyia i dintre de que tots som gent de la casa de fa molts anys i que som gent tramoia, que per tant som socis de la casa i que formem part d'aquest esperit com d'entitat, de que hi hagi el màxim de representació. El que passa que a vegades també és veritat que com més gent hi ha en un muntatge d'aquestes característiques, més difícil és portar-lo a terme.
0: Clar.
1: Perquè com més gent hi ha, més problemes d'assajos, més problemes d'horaris, més problemes per quadrar bolos. I llavors, clar, és molt bonic sobre el paper de dir, ostres, quanta més gent dels Carlins hi hagi els muntatges, millor, però sí que és veritat que com més sumem, més dificultats de quadrar-ho tot ja. I sí que és veritat que això, pel que tira del carro, és cansat.
0: Potser el gran muntatge ja és els Pastorets, no?, on hi ha més gent a sobre l'escenari, llavors els altres, doncs, clar, sí que és veritat per això que aquí s'ha, històricament hi ha qui s'ha envalentonat a crear i a dirigir, bàsicament sou tu, i el Joan Torrents i la Fina, potser. Però vull dir
1: i la
0: que...
1: Fina i l'Àngels, també.
0: I l'Àngels sí. Sempre com a mà dreta ajudant, de tothom, sí. Sí, sí, amb tot el que...
1: Bueno, clar, evidentment, el Joan Torrents té una carrera llarguíssima als Carlins, com saps, i ha dirigit molts muntatges, vull dir que d'aquí a atrapar-lo han de passar uns
0: quants
1: anys.
0: No, però em refereixo que és a dir, la productivitat d'obres de teatre pròpies està assegurada en aquest sentit, però, ostres, no aniria malament un relleu o algú que també s'hi envalentonés, no? Perquè ha de ser dels Carlins, o puc venir jo, per exemple... Bueno, jo sóc tramoia, també.
1: Molt bé, doncs ja està, tu tindries punts, ja.
0: Ah, veus? Doncs pot venir algú de, jo què sé, que no... d'allò, i presentar una obra i dir, ostres, la vull... dirigir amb actors i actrius dels Carlins i fer-la sota l'empara dels Carlins, això sí.
1: És una opció, o sigui, nosaltres, això s'ha intentat endreçar amb el temps, perquè com molt bé dius tu, durant un temps bàsicament les obres les dirigia el Joan, després va entrar la Fina, amb l'Àngels, la Fina i l'Àngels, o la Fina sola, i després vaig entrar jo, no? I una mica és com que aquí ens hem quedat, no? I arriba, sí. Evidentment hi haurà un moment que hi hagi un relleu, perquè sí que és veritat que, home, una de les idees és que dintre de l'entitat cada any es pugui presentar un muntatge.
2: I de fet, perdona, sí que hi ha directors, per exemple, els Pastorets, sí que va canviant el director cada X temps, hi ha hagut directors que no han sigut aquests que comentem, com és el Pere de la Font, la Maribel...
0: Vull però tot i així estan... una mica vinculats a l'entitat
3: sí,
0: i a
3: l'externs, sí,
0: no?
2: Que,
0: no, exacte.
2: Que han anat canviant a part d'aquests tres.
1: Llavors sí. Nosaltres, de fa un temps, des de la gerència dels Carlins, es va impulsar la comissió artística. Val? I aquesta comissió artística, una de les coses que ha fet, entre moltes coses, és intentar endreçar al màxim això, no? I que hi hagi unes bases de convocatòria artística anuals en què hi hagi uns criteris de per què una obra sí o una obra no, no? L'altra cosa és que després les propostes, diguéssim, sempre acaben venint dels mateixos, no? Però la porta està oberta. El que sí que nosaltres el que intentem preservar és que els projectes tinguin el màxim de components possibles de tramoia, que és la manera com ara tu estàs vinculat als Carlins. Abans hi havia el casal familiar creatiu, l'entitat com a tal es va dissoldre i es va crear la tramoia, que és aquest grup de, que en el fons és com el casal, però bueno, és aquest grup de socis que col·laboren amb la casa, que formen part de la casa, que la senten com a entitat, i per tant, nosaltres com a comissió artística vam voler preservar això, de dir, no pot ser que ara arribi qualsevol director o directora i digui, com que ara aquest any no teniu projecte, jo munto un projecte i els actors, sí, em puc agafar dos d'aquí, però em faig venir 10 de fora.
0: Tant, per no, no té sentit.
1: Clar. No té sentit, perquè al final dius, home, hi ha prou talent dintre la casa, hi ha prou actors i actrius, directors executant o en potència, com perquè hagi de ser gent de fora. Que si gent de fora que es fa tramoia, endavant. Però hi ha d'haver una vinculació d'alguna manera, perquè si no... És com que a vegades el que passava és que es muntaven projectes i tota la gent que hi ha dintre de la casa treballant, col·laborant, amb Pastorets, amb tallers, amb el que sigui, resulta que venien a fer d'actors gent que no tenia cap mena de vinculació a la casa. I això és el que no podia ser, perquè era un greuge comparatiu i també s'ha de cuidar l'entitat.
0: Clar,
1: i nosaltres, nosaltres no fem teatre en aquest sentit, els Carlins no fem teatre professional, fem teatre no professional, teatre amateur. Per tant, s'ha de cuidar la gent, perquè la gent el que està fent és abocar el seu talent, però també les seves hores i les seves il·lusions. Uh-huh. Per tant, s'ha de cuidar. I per tant, es va voler preservar això fent aquesta convocatòria en què tu et pots presentar, tu pots presentar sent un director extern i no sent tramoia. Sí que és veritat que les persones que lideren intentem que siguin tramoia, i si no ho són, que se'n facin.
0: Clar, és que ara jo també us volia demanar una mica això, és a dir, en quin moment està, perquè ara em dona la sensació que és això, que la funció o el que fa Carlins està una miqueta dispers a nivell de ciutadania que no ho coneix bé. És a dir, clar, els Carlins és una entitat que, a part de fer tallers de teatre i a part de produir obres de teatre, també té una estructura darrere que sense la qual no, vull dir, hi ha uns tècnics, hi ha una persona, una gerència. Sí. Llavors, això de la tramoia, quan deu fer? Després de la pandèmia, poder, que es va posar...
3: Més o menys, jo crec que va ser sobre el 2020, per la pandèmia. Va ser,
0: just perquè, per la pandèmia.
3: Sí, quan ja el casal s'havia de dissoldre, hi havia una fundació no pot tenir socis. Vale. Llavors es va trobar una manera, que era... Tramoia era com un nom molt vinculat al món del teatre, i era com ser un aportador, diguéssim, ajudant a l'entitat.
0: Com un mecenes,
3: com un mecenes de l'entitat, que podies donar la quantitat que tu volguessis, i així també era una manera, doncs, de saber quanta gent comptàvem, no? A part de gent de l'entitat, no? De quanta gent donava suport a l'entitat.
0: I ara mateix, amb quins números ens movem? Perquè està estancat o...
3: Jo crec que està entre 110-120, més o menys, de persones tramoia.
0: I això està obert, és a dir, la gent es pot fer tramoia...
3: Sí, tant de bo,
1: s'han fet 5 mesos.
3: Pots donar cada mes, si vols, un cop l'any, sí, per exemple, clar. Cada trimestre, la quantitat que tu vulguis,
0: tarifes molt ajustades.
2: És com una donació, vull dir que et desgrava.
3: Exacte,
2: quasi
3: et desgrava,
2: més de la meitat.
3: Més de la meitat, quasi un 80% em sembla que desgrava.
0: I si hi ha algú que ens està mirant i que diu, ostres, jo això no ho sabia i em vull fer tramoia, això com ho ha
3: de... Això a través de la nostra pàgina web, www.elscarlins.cat, hi ha un lloc que pots dir, em vull fer tramoia, i allà entres les dades i ens posem en contacte. Exacte, i directament.
0: Sí. I el que ajuda aquesta persona que es fa tramoia és això, que l'estructura dels Carlins doncs no quedi...
3: Exactament.
1: Sí, ajuda evidentment econòmicament.
3: Econòmicament ajuda. Sí,
1: perquè tot fa, i perquè evidentment també és, com una entitat de la ciutat que és, doncs evidentment també de les seves ajudes de l'administració i tal, evidentment, i també tots els diners que es fan, evidentment, amb les obres, no? Els pastorets és una font d'ingressos important, ho sabem tots, és un moment important de l'any, que és, no?, allò que deien, què fa els Carlins? Home, fa els pastorets...
0: Els dels Carlins, que són els de Manresa, bàsicament, no?
3: Patrimoni material.
1: I és una de les coses que, evidentment, doncs, no? És com una mica els pastorets dels Carlins són el que el Sant Jordi de les llibreries, per entendre'ns,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I també llavors els tallers, la programació que es fa, els lloguers de sala, hi ha molts lloguers de sala, evidentment tot això ajuda a l'entitat, no només són els socis, però és una part. I el que també ajuda, el fet de fer-se soci o fer-se tramoia, és que l'entitat està viva.
0: Clar,
1: com més gent tenim tramoia, més capital humà guanyem, i més fàcil és que puguin passar coses i que hi hagi mans per fer coses, perquè al final l'entitat no és només un tema de lloguers o de programació i una cosa molt tècnica, o sigui, és que també hi ha d'haver la part humana, perquè no és una empresa, és una entitat, no? I llavors, clar, per això també ens agrada que se sumin tramoies, ja no és només per la cosa de dir, no, és que si no ets tramoia no pots presentar un projecte, no és només això, és justament el contrari, és, no, és que volem ser el màxim de tramoies, que la gent se senti a la casa com a pròpia i que col·labori, i a partir d'aquí, si realment també a part vols liderar projectes, posa endavant.
0: Us dona la sensació, perquè deies això abans, quan érem mala fama, llavors ens deien, però aquí sou Carlins o no sou Carlins? Us dona la sensació que esteu més reconeguts fora de Manresa que no pas dintre de la ciutat? Ja no a nivell de talent, sinó també sou més vistos a fora que aquí?
3: Home, en el circuit amateur, per exemple, que, quan participem en concursos, mostres, tot això, sí que realment, com a companyia, els Carlins, o sigui, realment estem reconeguts.
0: Molts premis.
1: Mira, amb la Sintòmites, l'altre dia comptàvem, encara ens queden... Sí. Ara vam fer un bolo just diumenge, o sigui, és que estem estrenant aquesta obra i encara estem fent bolos a les Sintòmites,
0: Sí.
1: Que no hi comptàvem, però ens ha anat molt bé i encara ens la demanen, i ara tenim també dos concursos d'aquí un mes.
3: Sí.
1: Hem guanyat com 50 premis.
0: Premis. I és com... Passa bastant...
1: No passa res, percebut, Vull dir que nosaltres no fem teatre per tenir premis, però sí que és veritat que quan anem a fora ens sentim molt, molt valorats i molt reconeguts.
3: Sí.
1: També el que passa... no només pel que fem a l'escenari, sinó ja com de prèvia, no? Ja és en plan... Els carrers de Manresa, no? Mm. Som com una sèrie de companyies a nivell de Catalunya, no? Que és com que ja estan com catalogades de les bones.
2: I aquí hauríem de recuperar, jo crec, el tema del concurs amateur aquí a Manresa. Se n'hauria d'organitzar un, els carlins.
0: Concurs de teatre amateur,
2: Sí, perquè bé que hi anem nosaltres als concursos, però aquí se n'hauria d'organitzar.
1: I al final, pel públic, potser no és tan important si és una mostra, si és una programació o si és un concurs, però sí que és veritat, els grups de teatre que ho fem, sí que és un al·licient, no? O sigui, anar als llocs i que sigui un concurs, i evidentment si et va bé, si no et va bé, doncs ja no fa tanta gràcia.
0: Que hi hagi premi de públic i tot,
1: també n'hi ha, I sí que és veritat que a nivell de companyia és un al·licient. L'altra cosa és, com tu dius, és, costa una mica també, ja no només a nivell de companyia, sinó a part dels pastorets, com a carlins, com a la casa, els carlins, sí que és veritat que creiem que tenim feina a fer com perquè s'entengui ben bé el que fem i perquè arribi més gent i perquè siguem un lloc
2: més obert
1: i més de referència sense competir amb el Cursal, perquè és
0: clar,
1: impossible.
0: Clar, no, és que són dues lligues diferents.
1: Però sí que és veritat que hi ha una sensació una mica com que no acabem de trobar la tecla en què més enllà de la gent que sí que ens coneix i que ens segueix, d'amics i coneguts que ens venen a veure quan fem obres o que venen a veure programació que hi ha a la casa sense que l'haguem de fer la companyia, creiem que ens costa arribar. I això és una assignatura pendent que fa temps que no acabem de trobar la manera.
0: A veure, la ubicació tampoc és la més vistosa del món, no? Clar, esteu en un carreró que si la gent no sap on és els carlins, segur
2: fa
0: que més d'una persona s'ha perdut. Ja.
2: Vull dir que...
0: Ja.
2: No sé.
0: Ja.
1: Però sí que és veritat que... Bueno, és així, també. No seria... Segurament no és només amb això, Vull dir, amb altres coses també passa. Sí que tenim la sensació una mica que fora estem com molt valorats i que aquí, excepte els que ens coneixeu, potser passa més desapercebut.
0: Clar.
3: Som desconeguts realment amb el públic general, al món del teatre amateur.
0: Seguiu sent-ho, sí.
1: Sí.
0: I Manresa en general, és a dir, el teatre amateur, no sé si això funciona com a ciutat, però està ben valorat a les altres ciutats, o la gent estem educada per veure teatre amateur i valorar-lo com es mereix, sense voler-ho l'aparquem una miqueta, perquè, clar, aquí a Manresa tenim el Cursal, no?, amb un teatre professional, amb una programació que...
1: Jo crec que això
0: hi ha gent que a vegades ho posa com al mateix nivell, no? I dius, no, és que no estàs... No, no...
1: Bueno, i també et dic una cosa, i potser m'està a dir-ho, però...
0: Bueno, tu has estat als dos llocs, evidentment.
1: Jo estic als dos llocs, però més allà d'això, que estiguem als dos llocs, moltes vegades el que podem fer una companyia com la nostra o similars a nivell de teatre amateur no està tan lluny del que fa una companyia professional, i a vegades fins i tot ens podíem plantejar si no està per sobre. Vull dir que al final l'única diferència, però nosaltres tal com ho entenem almenys i com ho entén moltes companyies de teatre amb qui coincidim a nivell Catalunya, és l'única diferència entre que sigui amateur o no és que els que ho estem fent no estan cobrant. És aquesta.
2: I perquè estem i estem carregant furgos.
0: Tot, esteu fent tots els papers de l'AUCA.
1: Sí. I perquè una de les proves és... jo segueixo estrenant muntatges professionals, per sort, i faig les obres amb els carlins, que les faig com a teatre amateur, i evidentment no hi ha cap remuneració econòmica. Jo treballo exactament igual una obra que l'altra.
0: Sí, sí.
1: Per tant, és que no, la diferència al final és aquesta. Evidentment, llavors hi ha teatre amateur dolent i bo, però és que hi ha teatre professional dolent i bo.
2: Sí, que és veritat que hi ha pobles que poder no tenen suficient pressupost per portar les grans obres que estrenen a sales de Barcelona i
1: porten, o no tenen l'espai.
2: No, perquè no tenen l'espai o el pressupost. Ah. I llavors fan aquests concursos de teatre amateur o programen teatre amateur i la gent...
0: Superparticipats, no? Vull dir,
1: jo crec que la diferència
3: Canet,
1: està aquí.
2: Canet de Mar, per exemple. Dels últims que vam fer Canet, estava la sala plena
3: Planíssim.
2: De gent.
1: I allà també tenen teatre professional. Nosaltres vam estar... Tenen dues sales, mínim, i nosaltres vam estar a una sala que és com la petita, i ells tenien la sala gran al costat, i la nostra sala petita estava plena. Vull dir que...
2: 200 i pico persones.
1: Hi ha molts factors. Jo crec que un d'ells és evident, o sigui, hi ha llocs on no hi ha teatre professional potent perquè no tenen el teatre o pel que sigui, evidentment, això és la via en què la gent vegi teatre i evidentment estan molt implicats, això passa a alguns pobles sí. que ens trobem, però n'hi ha d'altres que malgrat tenir un teatre professional potent, aquesta part amateur també està funcionant
2: a Barcelona,
1: molt.
2: Per exemple, allà a Gràcia.
1: I llavors també va per barris.
2: Clar.
1: Allà quan... a Gràcia,
0: per
1: exemple.
0: I per generacions.
1: Això també.
0: Vull dir, el públic dels carlins és un públic més aviat envellit, que ja fa temps que, bueno, que confia en el projecte i en tot el que s'hi fa. Vull dir, aquí també hi ha una assignatura pendent en comunicar-ho generacionalment, perquè l'equip, vull dir, tots sou bastant joves els que esteu al capdavant, no? El que passa que el públic sí. potser el més jove ve per pastorets i prou.
1: Clar, i el públic tradicional sí que està com envellit, no? No d'alguna manera, vull dir que
0: sigui
1: durant molt temps.
2: Però el cursal també, vull dir, el públic del cursal...
0: Sí, el teatre en general, no? Poder
1: sí, perquè això també ens ho trobem quan anem de bolos.
3: A bolos està
1: la majoria
3: ple
1: de públic,
3: gran,
1: tant si hi ha molta gent com si n'hi ha poca, sempre hi ha gent d'edat avançada. I la gent que pot venir més nostra o més jove realment ve perquè ens coneix.
0: Clar.
2: Clar, ens venen a veure.
1: Sí. Però bueno, jo vull pensar que en algun moment aquests que som una mica més joves també ens anem fent grans i no deixem d'anar-hi. Vull dir que
0: no, això segur. El que,
1: pensar que el relleu de realitat sí que hi és.
0: El que sap greu és això, no? Que potser la cultura del teatre amb aquestes noves generacions, amb combatre amb Netflix i amb pantalles i tal, bueno, poder costa més, no? Perquè el públic familiar ve que hi va al teatre, però llavors aquí hi ha un buit.
1: Hi ha un buit, sí.
0: Un buit entre això, quan acaba sisè de primària i tota l'adolescència, que...
2: Sí, bueno. O els hi fas obres que els hi puguin interessar, que toquis temes, no?, d'adolescència, de conflictes que els puguin interessar, o històries... com la d'agost, per exemple, jo crec que per un nano de 16, bueno, el meu nebot vindrà perquè és el meu nebot, però poder no els interessa.
0: Clar, clar. Llavors també hi ha allò que veu fer vosaltres, Ivan, que era, no fèieu obres de teatre dels llibres que es llegien a batxillerat?
1: Bueno, això tenia una doble funció, i de fet això la companyia Retret, de la qual jo formava part, ho continua fent. Jo no ho faig perquè no tinc temps, però si no, potser sí que ho seguiria fent. I ho segueixen fent, eh? O sigui, és anar als instituts, anar a les aules i... fer una obra de teatre, que en aquest cas el que feia era agafar les lectures de selectivitat, fèiem una dramatúrgia, creàvem una obra i els nens, sense moure'ls de l'aula, no s'havien de portar cap teatre, res, no havien d'anar a la sala d'actes de l'institut si no volien, a la mateixa aula els hi fèiem l'obra de teatre i els nens s'ho passaven teta. Sí que és veritat que, clar, els hi permetíem no fer una hora de classe, era una cosa més llaminera, i segurament no rebien millor, però jo vull pensar que una part d'aquesta gent, no sé quants, veure això també els hi feia entre ganes d'anar al teatre.
0: Ara,
1: vull
0: els pensar... apropes aquesta...
1: Pensar que sí, vull pensar que sí. I jo crec que, bueno, jo tinc l'esperança, clar, jo és que no, un món sense teatre no me'l puc imaginar.
0: Ah, no.
1: Llavors tinc l'esperança de que realment potser no, les coses van fluctuant i que potser a minora, però potser arribarà un moment en què donarem la volta i tornarem a tenir necessitat de veure coses reals
2: i
1: fins i tot els nanos buscaran això també perquè estaran fars de pantalles.
0: La història és cíclica, sí. O sigui que no perdem l'esperança. A veure, abans de recordar dies i hores, el tema de música original...
1: Ah, això sí, home! Això s'ho deixava,
0: ostres,
1: mare!
0: És un muntatge amb música original, sí, ojo, eh? Aquí sí, sí. Hem fet un salt qualitatiu important.
1: Mira, això ja ho havíem fet alguna altra vegada, eh? No et pensis.
2: Indòmites.
1: Perquè, bueno, les Indòmites, vam tenir el Cels Campos, que és un músic en què nosaltres treballem amb el Dani a Barcelona,
0: sí,
1: que ens va fer uns arranjaments d'uns temes, per tant, podríem considerar que ben bé música original no era, però, bueno, sí que vam treballar amb un músic professional... Quan havíem fet l'últim estiu, quan havíem fet La dona flor, havíem treballat amb el Carles Badia, que ens havia fet música original per l'espectacle.
0: Wow.
1: I sí que en aquest cas treballem amb el Xevi Serra cantant de grup Mitjanit, Xevi Serra...
0: De l'Esclat, Xevi Arlet. Serra ballador de l'Esbart...
1: Xevi Serra Arlet, Xevi Serra tot, sí, Xevi Serra professor meu de guitarra...
0: Perfecte, fantàstic...
1: I justament, per això dir la guitarra té un sentit, eh? Aquesta obra m'imaginava molt música de guitarra. Sí, aquesta cosa country.
0: Sí,
1: vale?
0: L'Oklahoma.
1: Sí. I llavors vaig demanar al Xevi, a partir d'uns referents i a partir d'explicar una mica el què, que creés músiques per diferents moments de l'obra, tant en transicions com diferents com moments de la companyia, com moments de les escenes d'agost, en què ell fes com una mica aquesta mena de portar-nos a nivell sonor a Oklahoma, i ho ha fet molt bé.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: I només surt...
1: M'entès perfectament.
0: O sigui, només és ell tocant la guitarra, la música?
1: No surt, eh?
0: No, no, però vull dir, sentirem només una guitarra.
1: Sí, només és guitarra.
0: Uau.
1: I, però és tal qual el que li vaig demanar. Tinc molta sort quan treballo amb músics, no sé per què, que és que jo els explico el que necessito i de seguida ho entenen i el que acaba venint pot haver-hi variacions, no? Mira, aquest tema no m'acaba de funcionar, però en general el so o el que jo buscava és... I és molt bonic. I a part també ens ha fet la música d'una cançó que passa enmig de l'obra, hi ha una cançoneta, que es toca en guitarra, en directe, i ens l'ha fet ell també.
0: Que la toques tu?
1: Sí.
0: Ai, clar, has assajat amb el profe. Ai, quines ganes de veure-ho. Vale, i això ho veurem. Quant dura l'obra, per cert?
1: L'obra dura 110 minuts.
0: Ah, molt bé. No arriba a les dues hores.
1: Correcte, és com les Indòmites. Mm. Uh-huh. Ja intentem fer obres d'una hora i mitja, però no. Però en aquest cas he de dir, per la gent que estigui, no, 110 minuts una altra vegada, no.
2: Passarà molt ràpid.
0: Socor!
1: Les Indòmites era molt, recordes, era molt intensa, sí. és molt intensa, és molt dura, és molt dramàtica. Jo crec que aquí aquests 110 minuts passen d'una altra manera, sí. Perquè hi ha molt dinamisme, hi ha molts canvis de registre i passa molt més.
0: I has d'estar pendent de si estem a l'agost de veritat o a l'agost dels actors, no?
3: Sí,
0: clar,
3: exacte.
0: Clar, vull dir, has d'estar... Val, molt bé. Dit això, estrena dissabte 3 d'octubre, a quina hora?
1: A les 8.
0: A les 8 del vespre.
3: Sí.
0: I tornareu a fer-ho el diumenge 4 d'octubre, a les 6 de la tarda?
1: Correcte.
3: A les 6.
0: Llavors... La idea és, com sempre, llavors anar-ho girant. Bé, concursos i a veure si també hi ha cau una sala petita del Cursal.
2: Home, de bolos n'hi ha algun. Ja.
1: He de dir que ja tenim bolos.
3: De bolos ja en tenim un, sense haver estrenat.
1: Sí. Allò que dèiem abans del prestigi.
0: Del reconeixement.
1: Sí, o sigui,
0: des de
1: encara
0: fora.
1: No l'havíem presentada al lloc, perquè evidentment nosaltres presentem l'obra a la Txell, que és la productora.
0: Sí.
1: Ella presenta els muntatges, un cop els hem estrenat... I
3: tenim
1: fa...
3: el vídeo, sí, vull dir, podem vídeo. Explicar una mica més.
0: Ah, perquè no estem tenint el vídeo, no l'hem pogut posar
3: perquè
0: ni hi és
3: perquè
0: encara.
3: No el tenim.
1: Però, la foto promocional del cartell i ja està, clar, sí, i semblant, no, quan tinguem tot ja ho enviarem. Doncs ja l'estaven trucant, que a Sant Feliu de Llobregat ens volien programar.
3: I anem el 8 de novembre.
1: Perquè hi havíem anat...
3: No, 29 de novembre.
1: Perquè hi havíem anat amb les Indòmites, va anar molt bé, i ja volien que tornéssim, féssim el que féssim, perquè encara no sabíem ni què fèiem.
0: Veus? Però això...
1: Que també és pressió, deixant...
0: Bueno, però...
1: Això,
0: Sí. Però és reconeixement, Si no hi fos, es trobaria a faltar, home.
1: Si no, estem en un moment... Jo crec que estem a nivell de companyia, no? Crec que estem... Companyia dels Carlins, com hem dit abans, és molt extensa. El Joan ha dirigit muntanyes increïbles. Tots els companys que han fet altres obres que no siguin les nostres també han fet, han ajudat, com tots hem contribuït a fer el nom de companyia dels Carlins i que sigui reconeguda. Sí. Però sí que és veritat que aquesta branca de la companyia que d'alguna manera lidero jo, amb la gent que entra i surt o la gent que vam sumant, sí que crec que estem en un moment maco, estem en un moment dolç, i crec que era el moment de fer una cosa com aquesta, que és un repte, un altre tipus de repte, però és un repte, perquè crec que la companyia està en un moment dolç d'això, d'entendre el teatre, de com l'estem vivint, d'aquest respecte però comoditat a l'escenari i de com estem entomant també això, els personatges i els muntatges. I crec que és bonic i que duri.
0: I tant, sí. I que duri molt, moltíssimes ganes de veure aquest agost particular d'aquí una setmana i escaig.
1: Esperem.
0: Dani, Ivan, Txell, ha sigut un plaer, molta merda pels assajos, per l'estrena, i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
0: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
3: Bona tarda, Òscar.
4: Bona tarda, què tal?
3: Això tu, com estàs?
4: Pues bé, home, molt content d'estar aquí.
3: Que bé, sí. I nosaltres molt contents de que hagis vingut.
4: És el llapis de memòria, per mi, ja és un clàssic a la ràdio.
3: Que guai.
4: Sí, és veritat, fas una cosa que està molt bé, que és molt interessant, i la gent explica coses guais.
3: Bé, és que això ho feu entre vosaltres, jo us acompanyo, i les vostres cançons.
4: També, també, però és un format que a mi m'agrada.
3: Bé, doncs m'he esperat a que col·laboris amb aquesta casa perquè vinguis tu al llapis.
4: Però per què? Perquè heu sembla que heu demanat aquí, permís a Grande Marlaska.
3: Aquí sentim, o... sentim els colors.
4: Ahí està, sentim els colors. Veus, és una cosa que a mi, com a autònom, hòstia...
3: Et toca les pilotetes.
4: No, mica. No que em toca les pilotetes. A veure, jo, evidentment, que les empreses tenen jefes, com diria Gonzalo Bernardos, i cadascú fa la política editorial. Jo, com a autònom i com a consumidor de ràdio des dels 8 anys, que tinc 51, per què aquí no pots convidar el llapis de memòria a un senyor de la COPE?
3: Ho hem fet, aquí he vingut.
4: Ja ho sé, però vull dir, això que m'acabes de dir, ai, fins que no...
3: No, perquè ho anava a fer l'any passat i em van dir, espera't, perquè el tenim aquí, l'any que ve el tindrem aquí a Catalunya, ah, el que aquí jugues...
4: Ahí està. Però jo reivindico aquesta figura de Luna Bomber. A veure, que ara se m'entengui bé. Vull dir, hi ha gent que anem per lliure. Jo no encaixo amb ningú.
3: Tu ets un autònom d'or.
4: Sóc un autònom d'or. Sóc un desgraciat d'or. Un desgraciat d'or. No sabeu el que... Bueno, alguns que ens estan mirant i escoltant sí que saben. Jo crec que els autònoms és l'estat espanyol. Som els pitjors tractats d'Europa i jo diria del món.
3: És molt heavy, el que dius.
4: És molt heavy. És molt heavy. És tan heavy... com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca. Però jo, si em falten 20 cèntims a la compte el dia 20, m'embargaran. I tindré un problema perquè hauré de pagar allò amb recàrrec. Els autònoms en aquest país som majoritaris, però estem sedats. El dia que els autònoms decidim que no treballem, es para el país. I ho dic molt seriosament i literalment. Aquest país es mou pels autònoms. Jo, per lo que puc parlar en el món de la comunicació, ens tracteu molt bé. Els equips humans de les ràdios ens tracteu molt bé, però administrativament l'Estat... i algunes cases, no dic aquesta, doncs nosaltres hem d'avançar calés per anar a treballar a segons quins puestos, perquè ens paguen a 72 dies, a 80, o en algun cas he arribat a cobrar com un proveïdor de suero de la Seguretat Social a 120 dies a factura emesa. Val la pena treballar així? No, no val la pena, però és que no tinc una altra cosa. I per això he d'estar a 25 mitjans per arribar a fi de mes.
3: Sí, sí.
4: Perquè la gent creu que perquè jo estic al Via Lliure els diumenges, sóc Rosalia. No.
3: Via Lliure de RAC1 amb el Xavi Bondó.
4: Perquè estic al que t'hi jugues amb el Sique, ja sóc...
3: ja tens un xalet a Altafulla.
4: Efectivament, ja tinc una residència en Los Hamptons. Hòstia, no. I jo visc d'aquestes col·laboracions, de l'11 a les col·laboracions de la nit. El meu horari avui, per exemple, ha començat a les 7 del matí i acabarà a la 1 del matí.
3: Sí, tu ets seccionista, podríem dir.
4: Efectivament. Seccionista i medio pensionista, com diríem, ja per l'edat, ja estic a punt d'allò. Soc seccionista des de fa 12 anys. A banda, la meva feina principal és no estar relacionada amb res del món de la ràdio, jo em dedico al màrqueting i a la publicitat de festivals, clubs i discoteques d'arreu del món.
3: Sí, només una part és la de seccionista.
4: Bueno, és una part principal perquè, evidentment... perquè jo tingui una web i en algun club em posi una publicitat circumstancial perquè d'aquí dos mesos ve de Viqueta a punxar, doncs, evidentment, no puc viure els 365 dies d'això. La gent que vivim de la cultura són precaris.
3: Que, a més, no deixes de ser un creador de contingut. Tu vius del contingut que tu generes a les teves seccions.
4: Jo sóc molt afortunat perquè jo treballo...

0: treballava com a administratiu, com a cel·la interna, una empresa d'oleohidràulica a Molins de Rei, i un dia vaig arribar a la feina i vaig demanar el compte perquè no podia amb la meva vida estar allà. I vaig estar un any a l'atur, veient la tele, insultant a gent per Twitter, i allà em van trucar un dia del sonar i em van fitxar, i vaig estar treballant al festival més important de la història d'aquest país i de l'electrònica mundial durant 12 anys. Ara el sonar és una altra cosa, eh? Però aquella etapa on jo vaig treballar vaig ser un privilegiat i vaig tindre una formació en lo cultural i en les indústries artístiques, diguéssim, que no es pot pagar avui en dia.
1: Al Twitter, busqueu-lo al Twitter, a Maria Jesús Ostolaza, ja veureu que cada vegada que piula, puja el pa. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'agitador cultural, perquè és el que és, l'Òscar Nin.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de Luz Carnina amb la cançó Wild Horses del grup Flying Burrito Brothers, que aquest tema va ser publicat l'any 1970, és a dir, un any abans que també el publiquessin el Rolling Stones.
1: Correcte.
0: I, de fet, jo m'atreveria a dir que la versió dels Rollings és la que s'ha fet més mainstream, no? La més coneguda.
1: Jo...
0: Tu que ets expert musical, explica'm això, de qui és la cançó, és dels Burritos Brothers, és del Mick Jagger i el Keith Richards.
1: Aquesta cançó és d'un senyor que es deia Gram Parsons. Gram Parsons era el líder i el guitarra i el cantant de The Flying Burrito Brothers. Per mi, una de les bandes de referència històriques en el country, amb el nou rock americà. Els Rolling Stones van convidar aquest senyor, que tots sabem que era un superdrogadicte i un alcohòlic.
0: Quin d'ells?
1: Gram Parsons.
0: Ah, és que ens podíem confondre aquí per saber qui era.
1: Correcte, perquè amb Keith Richards...
0: Clar.
1: Es va fer molt amic de Keith Richards, i precisament li va ensenyar la tabulació a la guitarra com posar les mans per tocar country, perquè Keith Richards venia del blues i del rhythm and blues i del rock. La tabulació amb el country és diferent. Gram Parsons, i aquesta cançó és de Gram Parsons i és del Flying Burrito Brothers, i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards, amb una borratxera barrejant cocaïna, heroïna i bourbon, li van robar la cançó a Gram Parsons. Cada cop que escolto aquesta cançó se'm regira l'ànima, perquè és una cançó preciosa i em donen ganes de tocar-li la cara a Keith Richards pel que va fer. El meu admirat Keith Richards. Però hi ha coses que només sabem. El públic generalista no ha de saber això. El públic generalista s'ha d'enamorar de la cançó. Però els historiadors ja estem per això. Perquè de quan ens conviden als postos a explicar què ha passat veritablement.
0: La veritat.
1: No la veritat, jo tampoc vinc aquí con l'espada de Damocles, però home, això està documentat. I tu mateix, és a dir, perdoneu, aquesta cançó és del 69 i l'any següent la van signar el que ha passat aquí, no? Doncs és això.
0: Una bona borratxera.
1: És una bona borratxera, i els altres... I
0: del Gram, no?
1: I Mick Jagger, que també és aquells una mica... Quin currillo, eh? Quin currillo. Me'n recorda Mick Jagger quan era jove, aquella gent que t'espera a la porta del pont aeri.
0: Sí, un xulaco.
1: Per a birlar-te la bomber. No, però és d'aquells pispetes, saps?
0: De la picaresca, eh?
1: És una esponja, Mick Jagger. Per mi, la banda de referència de rock and roll mundial són els Rolling Stones. The Rolling Stones. Sisplau, no digueu mai el Rolling.
0: Com he fet jo ara fa un moment.
1: Sisplau, no tornis a dir-ho. En la memòria del senyor Jordi Tardà, que el cel sia i ens està escoltant.
0: The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones o els Stones.
0: Val.
1: Això del Rolling ho diuen, pues això, pues a Callao i alrededores. No, diguem
0: les
1: coses.
0: Com jo, eh?
1: No, no garrulos, però que no passa res.
0: Minut 12
1: segurament,
0: programa,
1: segurament,
0: ja m'està dient garrulo.
1: No, però va, t'ho dic amb el carinyo que et professo.
0: Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria? A més, per explicar aquesta veritat, et transporta algun moment concret de la teva vida?
1: Em transporta moments de melange, d'estar trist, perquè aquesta vida, no només és el ja-ja-ji-ji, jo com a ésser humà també necessito plorar de quan en quan. I hi ha coses que em fan plorar. Hi ha coses perquè em retrotrauen, o a la meva infància, a gent que ja no està amb nosaltres, per exemple, aquesta cançó. No sé, cadascú tenim la banda sonora interioritzada dins del cos. Pràcticament és una cosa física. Tu tindràs un tema que et recordi, pues, una cosa molt especial.
0: I
1: a l'ésser humà, la benzina que ens mou són l'amor, el sexe i a la gent que trobem a faltar. I unes coses et porten a l'eufòria i a tirar cap endavant, i a les altres un dia pues, no et vols aixecar de la cama, del llit, perdó. Igual estàs un Wild Horses. Però allò m'està acompanyant en aquell dolor, en aquell moment de merda. No necessito escoltar Sonia i Selena quan estic trist. M'entens?
0: Uh-huh.
1: I això també és important dir-ho. Hi ha unes bandes sonores determinades. Érem crios i a moltes generacions ens han educat que els tios no podien plorar en públic. Però quina merda és aquesta? O sigui, per què hem d'amagar els sentiments? Ara no dic que ara sortim d'aquí i ens posem tots aquí a plorar, que hem de sortir amb una zodi al carrer Casp. No, home, però, hòstia, tinc ganes de plorar, estic trist i tal. Trobo a faltar mon pare, perquè mon pare posava aquesta cançó cada dissabte al matí a casa. Me la poso, ploro, agafo la foto, el trobo a faltar, li foto un petó, em dutxo i surto al carrer.
0: I continues.
1: És que és això la puta vida. Això, o agafes una determinació un dia de no continuar més, com amics meus, i això ho respecto, i és un tema molt seriós, el suïcidi. Hem d'ajudar la gent a no caure, però, hòstia, i aquesta llibertat individual de la persona humana de dir aquest cos és meu i jo ja no vull continuar, com la maneguem?
0: Jo crec que sempre que hi ha un suïcidi hi ha un fracàs.
1: Hi ha un fracàs, però potser no m'he expressat molt bé o tirar la teva vida cap a una altra banda. Qui sóc jo per dir-te que has de girar per aquí?
0: Evidentment, ningú.
1: Aleshores, en quin pedestal ètic ens trobem per dir-li a una persona que no abandoni aquesta vida? Qui som nosaltres?
0: En tot cas, el que hem entès és que aquesta cançó és putinejar en la nostàlgia.
1: Nostàlgia i sentiments. I la música, la bona música, ens ha de posar els pèls de punta. Està sonant això de fons pels cascos i se m'està pujant el pèl. Això, senyors, senyores, amics i amigues, té un nom i es diu art. L'art et fa remoure per dins, per bé o per dolent, però t'ha de dir alguna cosa. La indiferència és el pop consumible mainstream. És entreteniment. Això és art. L'entreteniment és una altra cosa.
0: Feu cas del que diu l'Òscar, perquè...
1: M'he posat molt seriós, ara, macho.
0: Bé, ja. T'has de posar transcendent quan t'ho creguis, perquè tu vens d'història de l'art, si no m'equivoco, tens un màster en filosofia de l'art contemporani no objectual.
1: Correcte.
0: Això què és?
1: Pues mira, és tot l'art que no és arquitectura, escultura ni pintura. Art no objectual són, doncs, per exemple, la música, el teatre, el cinema, però també accions artístiques. Què és una acció artística? Perquè la gent tal... Un happening és una acció artística. Al principi de la fura dels baus, a l'any 80, aquest tio es pujat en un cotxe, destrossant amb martells un cotxe, allò és una acció artística. Em vaig espacerejar amb això. Les accions artístiques, què comporten? Comporten que darrere hi ha un pensament filosòfic. I també em vaig espacerejar en filosofia contemporània de l'art. Una cosa que som quatre pajilleros al món. I que no interessa, ni fins i tot no m'interessa, ni a mi.
0: Però t'ho vas treure.
1: Però m'ho vaig treure. Per què? Perquè tothom estava fent el de sempre. Art modern i contemporani, Picasso, Miró. La gent que s'expressava, el meu amic Albert Velasco, romànic,
0: que
1: gòtic.
0: Que va passar pel programa.
1: Romànic, gòtic. Jo vaig aprovar tot allò. Vaig fins i tot a provar escultura espanyola del barroc, que és una de les merdes més grans que hi ha al món. Hòstia, i vaig dir, no, necessito modernitat. I em va canviar la vida i a la manera de pensar, també gràcies a les cançons que avui escoltarem.
0: Que tu has fet i continues fent de crític musical.
1: Continuo fent de crític musical, però continuo fent de crític musical quan se'n convida a un puesto per parlar de coses. Se'n convida per parlar, per exemple, em convidarà... Mira, jo, fem una avançadilla. Pues, em convidarà la Marina per parlar d'aquesta residència que té Shakira a Madrid. Que,
0: aquí a Catalunya.
1: Correcte, aquí a Catalunya. El diari Gara, el suplement dominical, vaig ser la primera persona en publicar un especial de música electrònica. Però no em criden dels diaris mai. Jo tinc el meu propi digital, beatburger.com, i allà aboco el que a mi m'interessa i el que jo crec que és cultura moderna i contemporània. No necessito que tindre una columna en un diari. Per què no necessito? Perquè els meus interessos com a crític cultural no coincidiran mai amb els de l'empresa. I si a mi m'envies a cobrir el concert d'Aitana, no tindràs collons de publicar la crítica. No pel que jo digui, sinó perquè m'estàs enviant a mi.
0: Que tu t'hem d'enviar a un festival d'electrònica,
1: a mi m'has d'enviar... No, a mi m'has d'enviar... Per què? A mi m'has d'enviar a Aitana.
0: Saps què passa? Que si jo t'envio a Aitana i després no et puc publicar, perquè no, el meu lector no vol...
1: Però per què no
0: el
1: pots publicar? Perquè som un ramat i hem de dir que... Perdoneu, que ara tampoc vull centrar a la pobreta Aitana. Posem X. Per què? Per què no podem tindre dues opinions d'un mateix tema? algú li semblarà que lo d'Aitana no és ni música, que és entreteniment infantil i juvenil.
0: Tu estàs allà?
1: Jo no estic allà, però a mi lo d'Aitana no em sembla ben bé una artisticitat semblant a la de Grand Parsons. Ara algú podrà dir, vostè és un polla vieja i un viejo. Sí, soy un polla viejo. Y tengo 3.500 vinilos en casa. ¿Cuántos tienes tú?
0: Bueno, doncs t'enviem a tu al concert d'Aitana, no, i també enviem a un expert en Aitana.
1: Però no cal fer el destraler amb Aitana, però la crítica musical en aquest país no existeix. Tu agafes La Vanguardia, o sigui, un senyor que li donen un trosset així per descriure un disco de Neil Young. Hola.
0: Un trosset així està fent un gest de... molt petit. Molt petit.
1: Perdoneu, de vegades...
0: Com un barrufet.
1: Correcte. Un dit a la mà. Tu creus que amb una llargària d'un dit a la mà tu pots descriure... Ja no dic crítica, descriure un disco? Pues això és el que resumeix la crítica musical. Després tenim revistes especialitzades. Ja, però ja estem d'especialització. El públic generalista també té dret a conèixer que Neil Young ha tret un disc. I no està des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit a tots els mitjans menjant-nos Aitana, Aitana, Aitana. Coldplay, quan venen Coldplay. Quan ve Lady Gaga, Lady Gaga. Tot lo de més ha desaparegut. La cultura s'ha reduït en entreteniment.
0: T'has enfadat amb el món, eh?
1: Perquè m'enfado quan parlo de cultura. D'altres coses no. Però amb això ens hem d'enfadar. Els que hem estudiat això i ens dediquem a això, des de l'absolut underground, hem de dir les coses tal com són. El nivell cultural d'aquest país és lamentable. Lamentable. Només cal que mirem com els últims resultats de PISA. Tu creus que a mi ara em val la pena agafar un llibre publicat per una editorial de Barcelona que es diu Contra, que té 1.800 pàgines, que són la biografia de Neil Young, que l'han editat en espanyol per tot Espanya, i vindre aquí a parlar d'això?
0: A veure qui t'ho compra.
1: A veure, no, és que ja directament no m'interessa a mi vindre, perquè he de fer un esforç que no serà ni remunerat ni compensat intel·lectualment. I ho sento, però és així. Això no és ni França ni Alemanya. En aquest país, fa 10 anys, li vam tindre que explicar a un ministre de Cultura què era Sonar.
0: A quin era?
1: Aquí es queda. És aquest el nivell d'aquest país. A mi, quan em parlen de coses modernes i contemporànies i del trap i de no sé què i tal, i penso que visquem en un país que encara està al segle XIX, que la cultura en Espanya és lo museable. Fora del Museu del Prado és otra cosa diferente. I aquest és el nivell intel·lectual que tenim en aquest país. Com vols parlar de filosofia contemporània de l'art a la música electrònica de ball del segle XXI a un senyor que li has de dir què és Sonar, quan Sonar portava 25 anys en actiu?
0: Ara estic pensant en els ministres de Cultura que han passat.
1: Bé,
0: fa 10 anys, 2016, feu números.
1: Com això i tal. I vas, t'ofereixes, com per exemple, vinc aquí o a qualsevol altra ràdio i dic, anem a parlar d'aquestes coses. I em diuen, però això qui li interessa? Hem de parlar d'Aitana, que fa 6 concerts seguits. I penses...
0: Jo crec que hi ha espai per tot, eh?
1: Sí,
0: sincerament,
1: però,
0: eh?
1: Però casualment, a l'espai que a mi em deixarien a la 2... per parlar de Neil Young, seria a les 2:30 del matí.
0: Sí, sí, que hi ha una falta de confiança en la cultura, és evident.
1: No, jo crec que no.
0: En l'artefacte cultural, bueno, també això ens ho explicava l'Andrea Gómez quan estava a Nervi.
1: Correcte.
0: Que un dia estava a la 1:30, un altre dia a les 12, i dius, ostres, quina confiança tenen en el programa de cultura que estic fent.
1: A l'Andrea Gómez van tractar el seu programa com si fos la Teletienda. És que és com es tracta a la cultura en aquest país. Però bé, escolta, jo ja estic gran i també t'he de dir una cosa, ja estic de tornada de tot, eh? Jo ja no estic aquí per ser Don Quijote. Espero que el jovent que puja de tal, qui tingui unes mínimes actituds de crític cultural i d'historiador de l'art, s'hi posin les piles als senyors que manen.
0: I nosaltres anem avançant. Venga. Perquè suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons.
1: Home, el meu amic Miguel Mix.
0: Miguel Mix, música electrònica.
1: Això és house de la costa oest de Califòrnia.
0: Això és houseete, bueno.
1: Això és houseete, ja, el house originari és de Chicago, ja en parlarem després. Aquest so, que és és de moure molts els malucs i tal, es practica molt a la costa oest americana, és a dir, a Califòrnia. El senyor Miquel Mix, conjuntament amb un senyor que es diu Marc Farinha, per mi són els dos exponents d'aquest house. És molt finet, això. No hi ha un bon vudú. No associes això a les 5 del matí amb una discoteca, gent menjant pastilles i suat. Això és hedonisme.
0: Això és còctel, eh?
1: Això és una... Sí, correcte, és molt finet. És d'aquella gent que agafa la copa i tira el dit de meñique per arriba. És molt finet, és molt primet. I aquí, amb aquest tipus de house, jo vaig descobrir un cert hedonisme que primer havia descobert amb el House de Chicago, que és patrimoni homosexual. Vaig veure, al cap de molts anys d'investigar sobre el House, que hi havia una branca a Califòrnia que era, bueno, més hetero de lo normal. Per mi això que sona és House hetero.
0: House tot, hetero, eh?
1: Tot el House anterior, des de 1880 fins a pràcticament ara, el 99,9% és patrimoni i s'ha de dir així, és house de maricons. Porto, vaig treballar 12 anys al Sonar, porto des dels 8 anys fent crítica electrònica, quan parlo amb els meus amics discjòquis internacionals, nacionals i tal, sempre parlem així. Això és música de maricons, perquè ells van posar el cos i la vida perquè ara nosaltres, els heteros, puguem ballar pels puestos.
0: Doncs hem escoltat una miqueta de House Hetero, que és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria del multicol·laborador de mitjans i expert musical, ho estem comprovant, l'Òscar Nin.

0: Òscar, tu continues sortint de nit?
1: De quan en quan, però ja de nit no surto, perquè veure un senyor de 51 anys com jo a les 5 i mitja del matí a una pista, una de dues. O ets el pare d'algú que no li estan responent al WhatsApp, ets l'amo del club, que els amos del club tampoc estan al club a les 5 i mitja del matí, o ets policia. Jo m'agrada veure els meus amics underground que punxen a afters i punxen pel matí.
0: Si tu et lleves, et prens el teu cafè amb llet, el teu croissant...
1: Agafo la Vanguardia sota el braç i vaig a puestos aquí a Barcelona, que vull recordar, com sempre, el viejo pesado que sempre dice lo mismo, els afters a Catalunya estan prohibits. A la resta d'Espanya, no. I vull recordar que un after és una discoteca, per tant, és hostaleria. Només es demana... No, aquí només es para la mà quan plou i per les terrasses, per defendre un negoci que és cultural i que, com per exemple, va generar puestos de treball i una pasta ingent com era el matiner de Viladecans, que van acabar tenint una discoteca pròpia, una residència pròpia a Eivissa i després a Miami, el van tancar. Perquè en aquest país ballar de dia és delicte. Però desviar calés...
0: Estàs molt enfadat, eh?
1: Molt! Perquè és que em toquen lo meu. I jo suposo que quan portes un pagès i parleu de coses de pagesia, pues es posa així. I jo, pues a mi em sap greu que aquí a Catalunya, a ballar de dia, pues estigui equiparat a, no sé, atracar el Corte Inglés.
0: Tot i que hi ha més afters que disfressats que atracadors del Corte Inglés. Perquè, feta la llei, feta la trampa.
1: Evidentment, això és la llei de l'alcohol als Estats Units. Si és vostè em proveix tal, doncs aquí darrere em faig el meu propi whisky. Però bé, la petita reflexió. 2026 i ballar de dia a un puesto que has de pagar una entrada, que hi ha uns senyors que han d'estar assegurats, que hi ha un discjòquei posant discos, que hi ha una senyora guardarropia, o dues, o un senyor, hi ha gent posant copes. Per què hem de prohibir això? Per què? Perquè vam satanitzar al seu dia la ruta del bacalao. La vam satanitzar. És així?
0: Tu la vas fer, la ruta del bacalao?
1: Jo la vaig fer. Jo la vaig fer. I aquella carretera, la carretera del Sayer, era... com Mad Max. I fins que no van morir uns nens de Madrid, no s'hi va posar remei. Allà cada cap de setmana s'hi deixava la vida gent de Catalunya i gent de València. Però fins que no van vindre'ls a Madrid i se quedó allí en una curva alguien, no van posar remei. Al matí següent, Nieves Herrero va sortir a Antena 3 satanitzant tot allò. En 48 hores van tancar-ho tot. La culpa és sempre de la droga i del jovent. Sempre, en aquest món. És cíclic. Es cíclic. Es cíclic. Y de aquellos lodos, esto es de yo. Por ejemplo, tú te'n vas a Madrid, y a Madrid está legalitzat, y es un negoci fins i tot ben vist. Obran fàbric a les 11 i mitja, 12 del migdia, i estan fins a les 6 de la tarda. Programació internacional de jockeys, una capacitat de 8.000 persones. Cua a la porta per entrar. L'entrada mínima, 30 pavos. Hola, què estem fent aquí?
0: Doncs una reivindicació més.
1: Correcte.
0: Què tal t'has portat amb el món de la nit? Perquè la nit també s'ha de saber treballar-la.
1: Sí, jo m'he portat molt malament. He experimentat el millor i el pitjor de la nit. He baixat a l'infern, he tingut problemes i m'he sortit. I per això m'agrada també explicar segons quines coses. El món de la nit és molt maco, coneixes a molta gent, et passes fent tot el dia ballant i estan de festa i del ja-ja-ji-ji, però quan caus en el món de les drogues i no te'n pots sortir, t'han d'ajudar. I jo he vist amics meus morir-se als meus braços, he vist gent quedar tocadíssima per les drogues i jo he jugat amb això. M'he cremat, però m'he posat pomades i m'he curat. I el que recomano a tota la gent que consumeix drogues i que és jove i que ens poden estar escoltant ara mateix és... Jo no sóc son pare, no ho vull ser, però tampoc sóc la Guàrdia Civil. Informeu-vos de què preneu. I sempre que veieu una cosa que es diu Energy Control a portes de discoteques o a portes de festivals, com el Sonar, com el Primavera Sound, i porteu drogues, porteu-les. Aquella gent que som especialistes, són especialistes, el Sonar sempre ho teníem. Anava allà la gent, portava la droga i li analitzaven en directe i li deien què havia comprat. Igual et podien dir, escolta, has pagat tanta pasta per dues pastilles d'èstasis i també t'han venut dos gelocatils. O, ojo, perquè això porta un 90% de M. I tu tens 20 anys i peses 35 quilos. Si et prens aquesta pastilla sencera, et moriràs. Necessitem informació, com a tota la vida, com al sexe.
0: Sí, sí.
1: Com en tot.
0: I que després te la tornen.
1: I que després te la tornen. Evidentment, perquè ja, si se la queden pa dentro, aquello que
0: sempre seria un negoci, no?
1: La butxaqueta petita del denim. No, no. Però, escolteu, que la gent faci el que vulgui, sempre a la vida, però amb informació, sempre.
0: Com portes fer-te gran, Òscar?
1: Molt malament,
0: això,
1: tio.
0: Malament, o sigui, això de semblar policia si vas a les 5 i mitja del matí no ho portes bé.
1: Per què? Perquè tinc la mateixa mentalitat que quan tenia 8 anys i tinc un cos de 51.
0: El nen sempre per viu, eh?
1: És que m'ho diu la meva parella. És que sóc un nen.
0: L'altre dia aquí, el Pepe Sacristán, sí, deia que amb ell recordar que és un nen és el que el motiva a continuar cap endavant. Mm. I que aquest nen se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i, sobretot, no se'l pot trair.
1: Ahí està. Ui, això de les traïcions. Jo m'he traït a mi mateix molts cops. Molts.
0: El nen també.
1: A
0: l'Òscar Nin nen?
1: A l'Òscar Nin nen, no. Perquè l'Òscar Nin, algun dia et passaré una foto, era un angelet. Tenia el cabell arrissat com el Jackson 5. La meva mare em portava com pantalones de peto i amb les kickers i semblava un angelet. Però què em sembla fer-me gran? Per unes coses em sento alleugerit de no tindre que passar un altre cop per unes altres coses. I per altra, penses, no per les discoteques, no? Però penses, hòstia, si ara tingués 20 anys. Tu.
0: Si tinguessis 20 anys i tinguessis les vivències que tens ara.
1: Ara, és que jo crec que això és la pel·lícula de ciència-ficció que alguns hem somiat moltes nits. És, hòstia, per què no puc tornar a tindre 18, però amb les vivències...
0: Clar.
1: I amb lo de 51.
0: No et fot.
1: I clar, però és això. És, això ja és matèria del Festival de Sitges.
0: Això és una pel·lícula que es dirà Pipiolo.
1: Pipiolo, eh?
0: I que ets tu recordant com eres un Pipiolo fa 5 anys recordant. I d'aquí 5 anys pensaràs que ara eres un Pipiolo.
1: Jo la veritat és que tinc un record de la infància que jo estic molt agraït a la meva família. De debò.
0: Doncs marxem cap a la teva infància. Home. I ho fem de la mà de Fortunate Son dels Creedence.

0: Fortunate són dels Creedence Clearwater Revival, sonen al llapis de memòria de l'agitador cultural Oscar Nin, que aquest tema va ser publicat l'any 1969 i de seguida es va convertir en un himne contra la guerra del Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin record et porta aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, Oscar, és un dels primers. Jo era en marrec, encara em cagava a sobre i moquejava els discos que teníem un pare i ma mare per casa. Jo me'n recordo un dissabte al matí, no sé quina edat tenia, que mon pare va posar l'agulla sobre el vinil i va sonar això. I anys després forma part de la meva, el que parlàvem abans, la banda sonora meva. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de rock and roll americà, està sonant la Creedence Clearwater Revival, amb el senyor John Fogerty, gràcies a mon pare. Després, al cap dels anys, quan vaig entrar a escriure Popular 1 amb 14 anys, crítiques de rock i de country, fixa't, com un tio amb 14 anys comença a escriure de country i de rock i acaba treballant a Sona al Festival i sent especialista de House de Chicago, no? La meva vida és música. I al cap d'uns anys vaig descobrir un directe al Royal Albert Hall de 1970 que m'havia parlat mon pare, que l'havia escoltat, que havia escoltat a gravacions a la BBC i tal, i que va morir mon pare i van editar aquest disc, i me'l vaig comprar.
0: Sí, és el teu pare, aquesta cançó.
1: Sí, mon pare és la Creedence. I quan era adolescent anàvem a un bar que es deia Gringos, a Sant Feliu de Llobregat.
0: Però tu ets a Sant Feliu de tota la vida.
1: De tota la vida, amb el Pep davant. I qui vaig conèixer en aquest bar? El David Rodríguez, el senyor que avui és el de la Bienquerida, els del BIF. I sonava això. I què sonava també en aquell bar mentre ens fotíem una cosa que es deia fred i calor? Saps què és el fred i calor?
0: No, no.
1: És un got de bourbon que et crema per dins i per refrescar-te ve el fred, una mitjana. Bevien com els americans.
0: A quina edat, això?
1: 16, 17, 18.
0: L'Energy Control.
1: L'Energy Control, tal. El que passa és que a Sant Feliu de Llobregat, quan tens 16, ja tens barba. Però bé, això ja és un altre tema. Però sonava això, i sonava els Flying Burrito Brothers, aquell senyor que era amic de mon pare i que estava darrere de la barra, ens intercanviaven discos, em va descobrir tot aquest món del country que jo desconeixia, perquè és amplíssim el món del country, i ell, aquest senyor, el Pep davant, va ser el primer senyor que em va deixar un disco de Dolly Parton. I ho recordo perfectament, em va meravellar, allò, em va absolutament trasbalsar. I tinc un gran record, sobretot del rock and roll americà de finals dels 60 i dels 70 a casa meva. A casa meva sempre m'han inculcat que el rock and roll és una cosa americana, que els europeus no hi hem de fotre gaire cosa aquí. El rock and roll és una cosa que van portar amb el blues els esclaus negres d'Àfrica a les plantacions de cotó del Mississippi. Allà va néixer el blues, el rhythm and blues, el soul i el rock and roll. I un senyor que era Elvis es va empapar de tot allò. I el rock and roll és americà. I per què els Rolling Stones, insisteixo, que són anglesos de passaport, ara tenen doble passaport.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit the Rolling Stones.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit els Rolling Stones. Home, però almenys he dit els Rolling Stones, no el Rolling. Però ja m'enteneu, els Rolling Stones van fotre el camp de Gran Bretanya per ser americans. I tothom ara mateix, tu pares algú pel carrer i tal, i si té menys de 50 anys et dirà que els Stones és una banda americana.
0: A no ser que escoltin el llapis de memòria, que aquí...
1: Ara!
0: Aquí ho sabem.
1: Per això està.
0: Bona falca. Òscar, a tu quan de petit et preguntaven què vols ser de gran, nin, tu què deies?
1: Dues coses, me'n recordaré tota la vida. Jubilat.
0: Hòstia, sí, comencem
1: bé. Sí, ho deia, perquè jo, cony, jo veia mon avi, jo volia ser mon avi. Una vegada em portava al col·le, després marxava al bar, anava a jugar a tenis.
0: És millor que ser seccionista, això,
1: clar,
0: eh?
1: Home, clar. I tu pensava, què voles... I la gent deia... Oh, pues, a classe, al Baix Llobregat, no, pues, bomber, pues, advocat, tal, i tu?
0: Sueña en grande, jo, jubilat.
1: Jubilat, jo vull ser com un avi, aixecar-me pels matins i tocar-me els collons i anar al bar i fer el que em roti, i anar al futbol i per les tardes anar a passejar amb la iaia, anar a berenar a Barcelona, els caps de setmana anava amb el Tibidabo. Què collons faig jo aquí al col·le, no? Però tinc un gran record del col·le. Jo vaig anar a un col·legi concertat de Sant Feliu de Llobregat, que amb el sobrenom Los Padres, al Colegio San Pedro Advíncula, i tinc un gran record, perquè allà també gràcies a una professora que feia francès i història de l'art, que es deia Maria, allà em va inculcar la llavor de tindre aquest interès per l'art.
0: M'has dit que tu sempre deies dues coses, ens havíem quedat en el de jubilat,
1: sí.
0: L'altre quin era?
1: L'altre em vaig flipar moltíssim i deia que volia ser guardia civil.
0: Ostres!
1: Ojo, alcalde, tens com giren les coses.
0: El boomerang, eh?
1: El boomerang. No, és que el meu avi mater, Mateo, el Celsia, va ser guàrdia civil una temporada. Però quan ell era murciano, quan va vindre a Catalunya i va veure el percal, va dir... Cuelgo el tricornio, porque esto no es lo mío, ni quiero tocar nunca más un arma.
0: Si les teves aspiracions laborals venen dels avis.
1: Venen dels
0: tu
1: avis.
0: Tu veus l'avi jubilat i dius, jo vull ser jubilat.
1: Home.
0: Tu veus l'altre avi guàrdia civil, jo vull ser guàrdia civil.
1: És això, per què? Perquè jo sóc d'una generació que ma mare em va tindre amb 20 anys i em deixava com el niño Jesús amb els 600 a la porta de la iaia, embolicat amb una manta, i me'n recordaré tota la vida. La meva iaia, abans de fotre'm un altre cop al seu llit calentet, abans de portar-me al col·le, em fotia un got de llet cremant de Colacao. Em fotia un petó a la front i la iaia Helena sempre deia, quan va morir, que jo estava enterrant també a una mare. Perquè som una generació de gent que les mares i els pares ens han tingut que deixar a les 6 del matí a un portal per portar el pa a casa. I això, jo, per una part, sempre li estaré agraït a ma mare, però també tinc el pensament en la iaia Helena, perquè entre les dues m'han pujat.
0: T'han aixecat entre les dues.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu ets historiador d'art,
1: sí,
0: de Sant Feliu de Llobregat, sí, i tot això s'uneix en una cosa que tu reivindiques molt, que és la música, el
1: sí,
0: paper de la música.
1: Correcte.
0: Al Baix Llobregat. Ho ha reivindicat molt, però jo crec molt que ara ja està, això sí que està assentat.
1: Està assentat.
0: Entre la Rosalía, Estop, a la banda trapera del Río,
1: sí,
0: Alice,
1: sí,
0: etcètera, etcètera, etcètera.
1: Tens raó, ja hem aconseguit posar des de fa uns anys el que ara diu el jovent, el Baixo, el Baix Llobregat, al mapa. Però jo me'n recordo fa molts anys que teníem grups i artistes meravellosos allà que eren desconeguts.
0: Com per exemple?
1: Pues,
0: els Bif.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'Òscar Nin també hi hem trobat a Highlights dels Beef, que aquesta és una de les bandes pioneres de l'indie rock aquí a, en aquest país, i que va néixer com tu, a Sant Feliu de Llobregat.
1: A Sant Feliu de Llobregat amb el meu amic que hem mencionat abans, el David Rodríguez.
0: El del Fred i Caló, eh?
1: El Fred i Caló, el Fred i Caló. El David Rodríguez m'ha educat a mi musicalment des dels 14 anys que em va acollir a casa seva, gran pas dels caps de setmana a les nits, i després anàvem amb els Gringos i amb una colla d'amics. Jo l'he robat molts discos al David. El David m'ha robat molts discos a mi. Pelis en glorioso VHS, llibres. Aquest senyor m'ha educat. I aquí, això que està sonant és Highlights. És un tema que canta el Juanjo. I per mi, ara mateix això, li dius a un tio de 18 anys que no tingui gaire tema de música, que és una banda de New Jersey.
0: I s'ho menja.
1: I que són els que ho estan rebentant ara i s'ho mengen patates. I aquesta eren els meus col·legues del Baix Llobregat. I van gravar un disco precisament a New Jersey amb el Wayne Kramer, el productor de Galaxy 500, que va ser escollit el 1992 el millor disco d'Espanya per la revista de referència de crítica musical d'aquest país, que es diu Rock Deluxe, que dirigeix el senyor Santi Carrillo. La primera banda nacional d'aquest rotllo de l'indi, quan va sorgir a finals dels 80 i els 90, que va gravar als Estats Units amb aquest senyor que era Jesucrist a la Terra, que a part canta i toca la guitarra amb el disco dels meus amics. Per mi, els Beef són la banda de referència intel·lectual del rock alternatiu de l'estat espanyol dels anys 90. Així, de farragós, però de senzill.
0: Els Beef es van dissoldre,
1: sí,
0: però encara queda Beef de Sant Feliu de Llobregat. El veureu a les xarxes, és el que llença l'Òscar Nin a Twitter o a X, no sé com li hem de...
1: Jo ja sóc el iaio. Abans buscava una mica el Beef, ara ja sóc el iaio que està...
0: El teu perfil d'Instagram posa que ets Digital Trash Talker.
1: Sí, sí, això un dia ho vam parlar, no sé si és amb el meu col·lega David Brock, que jo era d'aquests.
0: Tu vas fort a les xarxes.
1: Sí, bueno, t'ho he comentat abans, a mi em van fitxar a l'equip de comunicació del Festival Internacional Sonar, perquè em vaig passar un any tenint una compte de Twitter que em matxacava cada matí, comentava el programa d'Anna Rosa Quintana, insultava cada dia Anna Rosa Quintana. I un dia em van trucar i em van dir, escolti, vostè, veiem que comunica bé, vamos a pulir-lo un poco, perquè igual, en comptes de dir Anna Rosa gilipolles, el tenim aquí amb nosaltres. I, cony, vaig estar 12 anys.
0: I així com has guanyat feines, també n'has perdut per les xarxes?
1: No, he perdut, no, perquè la gent ja en coneix. És a dir, tu quan vols que Òscar Nin vingui a fer alguna cosa, és que vols una miqueta aquest tarannà, no? Jo un dia recordo el meu estimat Jordi Basté, ell em seguia per Twitter i jo sempre m'estava queixant de Rodalia Renfe. Això farà 15 anys. I un dia em va posar un DM i em va dir, escolta, el proper pollo que estiguis un dia a Sants i que t'hagi deixat tirat, i sabria greu si et truquem i tal. Pues em va trucar amb una trucada que en principi hauria d'haver trigat 3 minuts. Em va tindre 45 minuts en directe cagant-me en Déu a tot Adif i Renfe. Fa 15 anys, imagina't. I al cap de 3 dies em va trucar i em va dir, vine cap aquí, que avui...
0: Sí, t'ha donat moltíssim les xarxes.
1: M'ha donat moltíssim i Jordi Basté m'ha donat moltíssim. Jordi, que... jo havia fet Ràdio Madrid, a Únic FM, com Vicente One More Time, un person de... me l'estimo molt, un dels millors discjòqueis de tecno d'aquest país. I estava allà, treballava per discoteques de Madrid i tal, i vaig tornar aquí i, bueno, pues un dia em va trucar Basté i jo no era ningú. I un dia, pues, cony, de no ser ningú, estar davant d'un micro al món RAC1 els divendres a 11 a 12 amb el meu amic Santi Jiménez,
0: home,
1: fent la perruqueria.
0: El nostre amic.
1: El nostre company de redacció. Pues si té la cadira aquí.
0: Exacte.
1: Té la cadira aquí. I estic tan agraït a Jordi Basté i després pues, al Xavi Bundó també, perquè jo crec que la gent em coneix pues, per la malat, per la perruqueria i després per Twitter. I ara també pues, ja porto pues, 4 anys a l'11 d'Esports 3, a les nits, pentinant. Veus? A l'11 el Xavi Baix també em va fitxar per això, per pentinar, perquè és el típic... hòstia, és graciós, és una mica ràpid i, hòstia, potser ens emprenem les coses massa seriosament aquesta vida, no? Pues que vinga aquest capullo i ens pentini al final del programa i faig l'1x1, no?
0: I a més ho pots fer des de casa. Perquè
1: des de casa.
0: Teletreballes.
1: Teletreballo. És, clar, és que a mi, sóc un privilegiat, a mi em paguen per estar al sofà en calçotets.
0: I això que estàs a Sant Feliu, que estàs al costat de Sant Joan d'Espí.
1: No, però el que passa és que ara ja el Xavi els divendres em fan al plató,
0: ah.
1: Els divendres ja pringo i vaig al plató, però...
0: I aquí també, no?
1: Aquí.
0: Amb el sí que has de venir.
1: No, aquí vinc, home, sí.
0: Amb la Marina vens?
1: Amb la Marina em deixa que els dilluns a les 7:50 del matí, que encara se m'està col·locant el cervell al cap, em deixa que entri des de casa.
0: Ah.
1: Però crec que el que tindràs estic aquí físicament, amb la Marina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Però, escolta, encantat. I sobretot, una cosa que vull dir. Recolzeu a l'escena local. Recolzeu als amics que fan música. No sabeu si un dia aquell gilipollas pesado que sempre saca la guitarra a les escenes acabarà anant a New Jersey a gravar un disco.
0: Com va passar, no?
1: Com ha passat? Dir. Com ha passat, amics?
0: Doncs queda poqueta estona, però no deixem el Beef, perquè ha arribat el moment de la cançó Antillapis, és a dir, aquella cançó que pel nostre convidat, en aquest cas l'Òscar, doncs li tinguis una mania irrefrenable. Sí. I sabeu què ha escollit? L'Òscar Nin, Colgando tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Bautista.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
0: La pots comentar, si vols.
1: Jo és que em donen basques. Tinc ganes d'arrujar quan escolto això. Primer, perquè musicalment em sembla un horror, un pastitxe, una cosa que si ara mateix ens estan escoltant diabètics hi ha gent ingressada, i després, per ells com a persones. Carlos Baute és execrable. I Marta Sánchez, ja ni te digo. Vicky Larraz era la veu original d'Ole Ole. Marta Sánchez ve d'un grup que deia Ole Ole. Què és l'últim que ha fet Marta Sánchez? Aixecar el braç i demanar el taxi mentre es canta l'himno d'Espanya, Loló, Loló, Loló.
0: Volem que els artistes es mullin políticament.
1: Clar.
0: I després ho fan i no ens agraden.
1: I després Carlos Baute també és aquest típic senyor que deu tindre 250 pisos i que diu Perro Sánchez, hijo de puta. És aquesta mena de gent, no? És aquesta mena de colònia veneçolana, no? Que tenen allà a Serrano, de Madrid, que només van a l'OEBE, a l'Ubitón i a tot l'altre. I es permeten el luxe d'insultar, ojo, que jo no sóc socialista i ara hi haurà gent que fliparà que jo surti a la premsa, però hem de tolerar que Carlos Baute digui al president de l'estat espanyol que és un fill de puta? En qualitat de què? A qui ha empatat Carlos Baute? Si només que ha fet crims contra la humanitat.
0: Però Carlos Baute,
1: en forma de causants.
0: El que fa és un estudi de mercat i diu, vale, que la gent que m'escolta a mi, què pensa?
1: Què pensa això?
0: Doncs jo tiro cap aquí.
1: Jo saps el que passa? En un món normal, Jordi, Carlos Baute i Marta Sánchez estarien ara mateix asseguts al Tribunal Internacional de la Haia per delictes contra la humanitat, amics.
0: Per la seva música.
1: Per la seva música, sí, per la seva música. Han fet molt de mal, molt de mal.
0: Doncs ens queda molt poca estona i ara et faré una putada perquè amb aquesta cançó de fons vull parlar-te d'algú a qui li podries dedicar aquesta cançó. Perquè tu has dit, estic emparellat. D'aquí, qui és ella o ell?
1: Ella es diu Marta.
0: Sánchez no, eh?
1: No,
0: ah.
1: Veus? Ella no. Ella es diu Marta Barar. I Marta Barar és una persona meravellosa que m'aguanta aquest nen de 8 anys empresonat amb el cos d'un senyoro de 51 anys. Me l'estimo en bogeria. És la meva companya.
0: Una mica fredolica, no?
1: Molt fredolica. Molt fredolica. Ja sabeu, els que seguiu a Twitter, Marta és la responsable de que ja hem segellat el balcó amb silicona i la setmana vinent ja posaré totxos i tinc prohibida sortir al balcó de casa ja fins a l'estiu de l'any.
0: Sí, tant, fins al juny-juliol.
1: Sí. Ara, això sí, que dormi amb dessuadora en caputxa, amb les mitxetes del Barça i amb 6 esquijames, no tregui que me l'estimo en bogeria.
0: Com us vau conèixer?
1: A Twitter.
0: És que Twitter t'ha donat moltíssim,
1: tot em va... Era, mira, va fer un beef amb mi, en Uber, i...
0: Si us va començar a picar.
1: I em va dir, no tienes huevos a venir aquí y a decírmelo a la cara. I li vaig dir, dime dónde estás, que voy ahora mismo. I em va dir, estoy en Bilbao y me llamo Marta. I vaig dir, ¿cómo?
3: Y digo, pensaba que te llamabas José Luis y estabas en Badajoz con la navaja en la mano. Y vais a decir, te quiero conocer. Y vaig pujar un dia a veure-la i es ven pa, i pues ara ella viu a Barcelona.
0: La vas deportar?
3: No, no, no, es va deportar ja soleta. Es va deportar ja soleta i bé, que té 3 anys més que jo i estem compartint aquest moment de la vida en què s'estem fent grans i volem estar junts. I això també és molt maco.
0: I tant.
3: Perquè hem tingut hòstia, unes vides una mica dissolutes. Som d'aquells que hem parat poc per casa i ara ens trobem tan a gust que ja no, ni volem sortir de casa, ni volem anar a discoteques, ni a sores, ni a res. Vull estar amb la meva dona en pijama a casa veient la tele.
0: Quina cosa més maca, sí. Has dit a sobre d'una cançó de Carlos Bauter.
3: Horrorosa.
0: I Marta Sánchez. Horrorosa.
3: Perdona'm, Marta, perdona'm.
0: La perdona'm. Teva Marta, la Marta.
3: La Marta. La Sánchez no.
0: Tanquem ja, perquè hem d'acabar el Llavis de Memòria de l'Òscar Nin.
3: Moltes gràcies.
0: I ho farem amb una cançó plusquamperfecta, com és Immigrant Song, de Led Zeppelin, que ja pot començar a sonar de fons. Plusquamperfecta, no?
3: Plusquamperfecta. Per mi, aquesta cançó comporta allò que ha de tindre el rock and roll. Ha de ser una cosa trotona, com el motor d'un cotxe, que t'ha de portar a algun puesto i que t'ha de tindre despert, i veus, se m'estan anant els peus. És això.
0: Tu també ets així, ets un bon troton, eh?
3: Sí, sóc molt trotonero, amigues.
0: Òscar Nin, ha sigut un plaer,
3: moltíssimes
0: un veritable
3: gràcies.
0: Plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
3: Aquí entens pel que vulguis.
0: Doncs tirarem de tu.
3: Vinga.
0: Aitana Romà i Amparo Pérez a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i molt bona tarda.

0: si yo hay algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Sabina, letraza
2: sí,
1: de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues
2: sí,
1: nada,
2: sí,
1: esta bueno. noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal
2: vale.
1: que nunca. Un
2: Venga,
1: beso, Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, /energia.
8: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, la personalitat de Donald Trump amb l'Antoni Bassas. I després, Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui, el diàleg en parella.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bufill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El primer dia que el nostre convidat va jugar a futbol amb la samarreta del Taradell, devia tenir uns 9 o 10 anys. Quan va acabar el partit, el seu pare li va etzibar: et falta sang. Ara, amb els anys, el nostre convidat escriu: la sang que a mi em faltava li sobrava a ell, referint-se al seu pare. Aquest és un dels molt bocins de vida que narra l'Albert Om, Què dirà la gent, una família, una llengua, un país, que ha publicat ara Univers. Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvingut al balcó.
2: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Sí, sí, a més ho va fer el meu pare, això. M'agrada que hagis destacat aquest fragment. Ho va fer que era com un diagnòstic crònic, saps? O sigui, no semblava que jo el dissabte següent que jugués, diguem, ja pogués tenir sang, saps? Volem dir, ell havia jugat molt a futbol. Jo, una de les coses que em requen més és no haver-lo vist mai jugar a futbol. No? Aquesta vida que tenen els nostres pares quan nosaltres encara no hi som, mm-hmm, i que només la podem intuir de lluny. I sí, sí, va fer aquesta sentència.
0: Sort que l'has entomat amb bon humor, com tot el que entomes a la vida. Una mica, perquè
2: sí, sí,
0: era fort, el que passa és que, evidentment, s'estava referint al futbol. No t'ha faltat sang per res, després, i ell ho va poder comprovar.
2: Sí.
0: Però no, és clar, una bona frase,
2: eh? Sí, sí, sí, sí, sí. És que a ell ni sobrava, a ell ni sobrava de sang. Sí, sí, era un... Era una bèstia, el meu pare, diguem, per... O sigui, el meu pare no tenia un terme mig. O estava molt content i era l'estrella dels dinars i ens feia riure a tots, o calça't, diguem. No, mai em havia posat la mà a sobre, eh? Però vull dir que tenia molta mala llet.
0: Conduint, quan anava als partits...
2: Sí, sí, sí. Conduint era
0: un
2: com...
0: Un caràcter fortíssim.
2: Era... Jo explico el llibre que conduint era com si sortís a una pel·lícula, un western, no? Aquestes que li agradaven a ell, a veure amb qui es podia encarar, sí, sí.
0: Què dirà la gent? Jo diria que és, no sé, és una declaració d'amor als teus pares, no? És un homenatge. A mi m'ho ha semblat.
2: Sí, sí, sí, sí. És un homenatge als meus pares i, per extensió, és a dir, clar, jo el llibre explico, diguem, és una memòria familiar de la meva família, però d'alguna manera jo crec que li ressona a molta gent. És a dir, aquest homenatge, aquesta declaració d'amor que tu dius als meus pares, jo crec que també és una declaració d'amor a la seva generació, diguem, a la generació que va viure... d'esquillada, però encara va viure la guerra, va viure una dictadura molt cabrona i ens ha deixat la vida en un lloc molt millor del que ells s'ho van trobar, diguem, no?
0: Per tu, un miracle, gairebé. Hi ha un moment que defineixes un passat tètric,
2: sí,
0: i que sembla,
2: sí,
0: un miracle que hagis tingut una vida...
2: Totalment, plàcida.
0: Normal.
2: Sí, sí, sí, que dius... Hòstia, jo... Era una cosa que podies imaginar-te que era així, no? Però quan et poses a investigar tota la història familiar i quan finalment l'escrius... Hosti, clar, hi ha molta mort a darrere, no? Vull dir, hosti, un avi mort a la guerra, un altre que va anar a la Model, o sigui, represaliats, però besavis, tiets avis, morts, suïcidi... No sé, una cosa una mica tètrica, no? I que dius,
0: és que és bona, la paraula és tètric,
2: sí,
0: realment.
2: Sí, sí, era molt tètric, no? I llavors, bueno, jo crec que és la història de moltes famílies, diguem, no? Que venen d'aquest passat i que, en mica, doncs van conquerint noves posicions, diguem, no? Però a canvi del silenci, això sí.
0: El silenci, no? Que aquí està el tema.
2: Sí.
0: Clar, tu eres conscient, mentre escrivies, que el lector, el que ens ha passat, parlo per mi, però jo imagino que algú més t'ho deu haver
2: què
0: dit.
2: Què t'ha passat a tu? A veure...
0: Tu has expulsat la teva memòria, però has provocat coctelera de records a la resta. És a dir, jo de sobte m'he vist posant avis, pares, tiets... I remenant i pensant, jo això hauria... No cal escriure-ho, pensar-hi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: Pensar-hi, fer memòria. T'ho han dit, no?
2: Jo crec que preservar la memòria familiar... Jo és un autoencàrrec que em vaig fer fa 12 o 14 anys, diguem, que encara no sabia quina forma tindria, però quan els meus pares van començar a estar fotuts i tu comences a tenir una certa edat, que ja t'agrada, diguem, mirar enrere també i reviure, intentar saber d'on vens, també saber quina motxilla portes, no?
0: Per entendre'n millor, que
2: per
0: això està tan de moda.
2: Per entendre'n millor, sí. No? Sí, segurament, sí, sí. Vull dir que a part de l'homenatge també hi ha allò de dir, bueno, ja, a veure, jo per què sóc així o d'on vinc exactament, no? I jo crec que això de preservar la memòria familiar està molt bé que es faci a totes les famílies, sigui en forma de llibre o sigui en forma del que sigui, no? Jo en el llibre ho he intentat fer també a través de la llengua, diguem, no? Una mica el que uneix...
0: He après tantes paraules
2: bueno, clar,
0: que no sabia.
2: És que els meus pares tenien un català tan genuí, tan viu...
0: La teva mare, no? De sinònims.
2: Hòstia,
0: de veritat que molts no els coneixia.
2: Clar, clar, clar, bueno, sí, sí, sí. No, és que tenia una riquesa lèxica, la meva mare, adjectius, vull dir, era una cosa, un festival. Ja me'n recordo al final, quan el meu pare ja estava fotut i sortia un poc de casa i em deia, és que em passo tot el dia aquí dins encofornada, no? Amb una cofurna, diguem, no? O no, el meu germà que anava amb moto i amb barba i així, sempre, ets un esfotressat.

0: Sí.
1: És així, no?
0: Sí, és així, és així. Tot i que, a veure...
1: Pel quits silencis que deies, perquè totes les famílies amaguen silencis,
0: Sí.
1: sentiments que han covat en silenci, que no han volgut manifestar, i tu t'hi llances, que això no és fàcil. No sé si t'has trobat amb els dits al teclat dient avanço per aquí o no.
0: I quan he tingut aquest dubte, he avançat. Sí,
1: Ah, sí.
0: perquè jo me'n recordo quan vaig escriure fa 5 anys el dia que vaig marxar, que era la història aquella que jo em vaig anar uns mesos a la Provença,
1: Sí.
0: que també ja posava una mica el peu a la memòria familiar, no? Però allò més tímidament que aquí, i que la Marina Rossell em va dir, diu, nen, que tens 50 anys, eh? Escolta, no estiguis d'històries aquí. Amb el cor, la veritat, no? I quan he tingut algun dubte de dir, hòstia, això ho explico o no ho explico, he optat per explicar-ho, saps? I fins i tot coses que, per exemple, no he parlat amb el meu germà.
1: Clar, això t'anava a dir. No ho has parlat amb el teu germà? Qui t'ha dit, per cert?
0: No, sí, és l'única persona a qui li vaig passar el llibre abans de publicar-ho, perquè, clar, això és molt delicat, no? Quan estires de la memòria familiar, clar, tu parles del teu pare i de la teva mare, però és que és el pare i la mare del teu germà,
1: Clar.
0: també. Parles d'uns avis que també són els avis dels teus cosins, i els cosins no l'han llegit, l'han llegit després, diguem, no? I és possible que la mirada que jo tingui sobre una de les
1: Clar.
0: iaies, els avis ja no els vaig conèixer, doncs no sigui la mateixa que tenen ells, però al meu germà li va agradar molt, es va emocionar,
1: De fet,
0: sí.
1: és bonic el que dius. Però
0: Sí.
1: clar, és igual que es llegeixin el llibre, no ho direm,
0: Sí,
1: però
0: és
1: sí
0: bonic,
1: que,
0: però és clar, és
1: clar,
0: delicat i és una cosa que, com que no n'hem parlat mai, dius, hòstia, ara l'estic escrivint i no n'hem parlat perquè a casa, una de les normes no escrites de casa és que les coses no es parlen
1: però i per què? O
0: obertament.
1: sigui, i
0: Ah,
1: per
0: bueno,
1: què, i
0: sí.
1: per què tenim aquesta edat que hem passat als 50 i encara no
0: Sí.
1: hem dit a qui li toca t'estimo, perdona'm, no he estat prou per tu. No
0: Clar,
1: n'aprenem.
0: sí, que
1: És el pes del
0: per
1: passat.
0: tots venim d'on venim, diguem, no? Jo crec que el llibre és com un viatge de 100 anys, diguem, no? Hi ha coses des dels anys 30 del segle passat fins a coses absolutament actuals d'ara. Però totes, d'una manera o d'una altra, encara estan marcades una mica per tota aquesta moral, tot aquest nacionalcatolicisme que va venir després de la guerra, aquestes coses... Clar, jo explico. Tant el pare com la mare venen de dues famílies republicanes, perden la guerra. Llavors, quina opció tenen les que perden la guerra? Canviar-se de jaqueta, com van fer molts, ells no ho van fer, marxar a l'exili, ells tampoc ho van fer, i l'opció que van triar, que la va triar molta gent, és dir, escolta'm, en comptes d'estar marcats com els rojos, ens intentem fondre amb l'anonimat i no donar motius en una societat com la de
1: Que
0: Vic.
1: parlem d'un avi mort a la guerra, eh?
0: Clar, sí.
1: Assassinat.
0: No donar motius perquè ningú t'assenyali, diguem, ni per bé ni per mal, no? I jo crec que això, diguem, explica una mica tot el que ha vingut després.
1: Clar, a mi, ara ho dèiem, micro tancat, no ets molt més gran que jo i tot em sembla que és molt més antic.
0: Sí.
1: Quan tu expliques que la teva mare es va casar de negre, que va dormir amb la seva mare fins que es va casar i que després es casa amb el teu pare i se'n van de viatge de nuvis
0: Sí.
1: i no s'emporten el banyador.
0: No, no, clar, és que, o
1: I
0: sigui...
1: això no fa tant.
0: No, no, clar, ell es casa 16 anys després que li matessin el seu pare a la guerra, però encara li diuen que t'has de casar negre,
1: Pel
0: diguem,
1: dol, per ser
0: pel
1: orfe
0: dol.
1: del
0: Les
1: pare.
0: seves dues germanes petites ja es van casar blanques, van compartir el vestit, cadascuna es va casar amb el mateix vestit amb pocs anys de diferència, però ella es va haver de casar negre i va ser un disgust. Un disgust tremendo, no? I llavors ella treballava, la meva mare, de dependenta en una sabateria a Vic, i estava encantada de treballar de dependenta i quan es va casar se'n van a viure a casa els sogres i el sogre li va dir que en aquella casa les dones no treballaven. Per què? No perquè anéssim molt sobrats de calés, simplement perquè era com un deshonor que la jove hagués de treballar. És a dir, hòstia, ja em diràs aquesta família, no? La jove haurà de treballar. Clar, sí. O sigui, hi ha coses que semblen d'una altra civilització, sincerament, jo ho dic, no? I crec que té a veure amb que jo era el... Jo sóc el petit... Amb el meu germà, només som dos germans, ens portem
1: El
0: 11
1: petit.
0: anys, jo sóc el petit, i llavors jo era el petit observant un món de grans, diguem, no? I observant que, a més, tampoc te l'explicaven, l'havies d'anar entenent tu, d'alguna manera, no? I tot eren aquells eufemismes, aquelles coses... Bueno, en
1: Quan
0: fi...
1: ella deia m'han robat la joventut,
0: Ah,
1: ara
0: sí.
1: ho entens més que mai. Qui hagués estat ella si hagués nascut
0: Buah, sí. Bueno,
1: quan tu vas, com tantes
0: com tantes
1: dones?
0: dones, si haguéssim pogut néixer 30 o 40 anys més tard, però jo crec, a veure, és amor de fill, no? Però la meva mare tenia un talent que hagués pogut fer. El que hagués volgut, començant, el seu pare, el que va matar la guerra, era músic, tocava amb una orquestra,

0: ella li hauria encantat, diguem, tocar el violí, per exemple, però, en fi, vull dir, és que hauria pogut fer el que hagués volgut, no? I llàstima, això, doncs, que hagués nascut massa d'hora i que hagués nascut en aquella merda de dictadura, sí, sí.
1: Digue'm què significa aquest número, 42.435.
0: Ah, ens va tocar la rifa de Nadal.
1: Que jo no ho sabia, això sí, m'ha semblat... Sí. M'he passat la vida buscant gent que li hagi tocat la rifa i dic,
0: sí,
1: està
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, sí, però saps quin trauma tinc? Això era el Nadal del 72, jo tenia 6 anys, no tinc cap record. Zero.
1: No et va caure res, cap regalet.
0: Potser sí, però vull dir que no ho recordo. I tenia 6 anys i dic, hòstia, però com pot ser que no recordi res? Això m'ho ha hagut d'explicar. Bueno, m'han explicat els meus pares ja en el seu moment, però ara pel llibre ho he refrescat amb el meu germà. Sí, sí, clar, imagina't. Vull dir, va tocar a Vic, a Vic ha tocat unes quantes vegades a loteria, però aquella vegada amb un cafè de Vic molt popular, el Magicà, i ens va tocar, em sembla que eren 3 milions de pessetes de l'època.
1: 3 milions de pessetes.
0: No, barbaritat, els meus pares s'acabaven de fer una casa a Taradell que els havia costat 1 milió de pessetes. Una casa. O sigui, els hi van tocar com 3 cases, que no és comparable als 400.000 euros que et toquen ara.
1: Sí, és veritat.
0: 400.000 euros no et fas 3 cases.
1: I us vau fer piscina, us vau fer tenis, i a mi el que m'ha agradat és aquesta... tan comprensible, aquesta vergonya infantil de... No volies, no?
0: No, clar.
1: De sobte mostrar-te com a...
0: Clar, perquè de cop...
1: Com a ric.
0: Sí, sí, de cop... O sigui, de cop i volta, clar, jo en aquella edat no vol ser el diferent, diguem, no? I pel motiu que sigui, diguem, no? I això és una altra cosa que he volgut escriure al llibre, diguem, que jo tenia aquesta... O sigui, jo dic... Jo no he tingut cap problema per explicar que van matar un avi a la guerra, no? Perquè penses, hòstia, va morir per uns ideals, va fer una cosa noble, lluitava per la república... Si hagués lluitat en l'altre bàndol, no ho hagués explicat tan clarament, no? En canvi, dic, no he explicat amb la mateixa facilitat, doncs, que jo als anys 70 vaig créixer això, en una casa que després de que ens toqués a la loteria, doncs vam fer una piscina i una pista de tennis, sí, sí.
1: Jo m'he enamorat de les teves iaies. Les teves iaies tenen grans capítols, la Miqueleta i la Maria. No s'assemblaven en res. De fet, es picaven una a l'altra, una més que l'altra. Clar, tens alguna cosa d'elles? Has pensat i has remenat?
0: Clar, jo veig molt clar dels meus pares, de les iaies, ja no ho tinc tan clar, diguem. Dels pares sí, que jo crec que jo tinc l'aparença externa de la mare, diguem, més tranquil, aparentment, per fora, diguem, i la bèstia que era el meu pare, dic, la tinc més per dins i per això no dormo les nits, dic, no? O sigui, tinc una bèstia com domesticada, però l'aparença...
1: Del nen que mossega el gos.
0: Exacte. L'aparença la tinc més de la mare i aquesta ironia que tenia ella i, sí, no... Diguem que... Això, que tinc la sang de la meva mare, no del meu pare, no? De les iaies, no ho sé, les iaies eren dos mons absolutament diferents. Fixa't que les circumstàncies... Saps allò que diuen? No és el que et passa, sinó com t'ho agafes o la manera de fer. Doncs és exactament això, perquè són dues vides molt complicades, totes dues, les de la iaia. Clar, la iaia Miqueleta, la iaia paterna, se li va morir la mare en el part, en el seu part.
1: Sí, sí.
0: I el seu pare es va penjar a casa quan ell era adolescent. Vale. Imagina't, eh? Però clar, és que l'altra, la iaia Maria, se li va morir l'home a la guerra... quan ella tenia dues filles, 4, 2 anys, i estava embarassada d'una tercera que va néixer en aquell moment, estava embarassada de 8 mesos i mig. O sigui, imagina't el panorama. No té res a veure com va viure una i com va viure l'altra. O sigui, la iaia Maria, la que li van matar l'home a la guerra...
1: Una era generosa,
0: va saber
1: tranquil·la.
0: Viure, disfrutar de la vida, després ja de gran anava a Benidorm, li dèiem la iaia Lligona...
1: Anava a ballar,
0: es presumida, es maquillava, s'arreglava, i l'altra iaia... semblava, si tu haguessis vist la família des de fora, hagués semblat que era la nostra criada.
1: Sí, una mica personatge gairebé de Laura a la ciutat dels
0: Sants. Totalment, totalment. Jo llegeixo Laura a la ciutat dels Sants de l'any 31.
1: És que l'he tingut tan present.
0: De l'any 31 i dic, bueno, és que és la iaia.
1: És la iaia.
0: I, hòstia, això era... Clar, no es permetia res. I llavors dius, home, però clar, és que imagina't d'on ve, no? Però clar, l'altre venia d'un lloc molt semblant i cadascú...
1: Maneres d'encarar la vida.
0: I això sí, el capítol, diguem, de que es troben les dues iaies a casa, o sigui, quan es trobaven, era una cosa espectacular. Però, o sigui, no podies riure més d'aquells dos mons quan s'enfrontaven.
1: Ja està ben retratat, m'agrada. Jo robo la frase de la iaia de Miqueleta, allò que deia, em fas festes i no me'n sols fer. M'has de fotre o m'has de menester. Sí. Això passa molt al nostre ofici.
0: Home, sí, sí. Això t'ha servit. Vacuna, és una vacuna quan la iaia et diu això i, clar, per la gent que se t'acosta i fins i tot per tu, saps? Que tu no, en aquest món, diguem, de... que no facis passadissos, que no siguis el pilota, jo no sé què, sí, sí. Això em va vacunar, diguem, una cosa que tinc de l'edat, comèdia zero, diguem, no? Anem
1: de cara,
0: les coses clares, però no em vinguis aquí, saps, a fer el pilota i a llepar-me excessivament, perquè llavors et detectaré. Sí, sí, clar, són frases que és que no és només ja la cosa lingüística, sinó que darrere hi ha tota una visió del món, no?
1: La teva memòria és curiosa, eh?
0: Molt.
1: Jo havia començat, quan preparava l'entrevista, al principi vaig dir, li preguntaré aquesta capacitat que té de recordar, no?, els detalls que va explicant, quan descobreixo que la teva memòria va més enllà.
0: Sí,
1: o sigui, absurda. Ets capaç de recordar instruccions
0: de l'ascensor
1: sí. De l'apartament de Calonja. Sí. M'ho diries ara?
0: Sí, home, no s'entrarà ni saldrà del camarín hasta que esté completamente parado, en cuyo momento se cruzarán los umbrales con la mayor diligencia, quedando terminantemente prohibido entretenerse en los mismos, así como mantener las puertas abiertas innecesariamente. Podria continuar, si el camarín no se detuviese, va, en fi.
1: Però i això, Albert?
0: Això és que jo, jo ho llegeixo tot, tot. I això em va fer donar l'Eva a la meva parella fa pocs anys, diguem. Però és que, o sigui, jo vaig pel carrer i veig un cartell i m'he de parar a llegir-lo, què diu exactament, mira, s'ha perdut un lloro, que no sé què. Vull dir, o sigui, i hi ha coses que, bueno, clar, doncs de veure-les tantes vegades que llavors acabes gravant-ho. Vull dir, això a la memòria és molt curiós. Clar, jo, per exemple, tinc un amic, en Xevi, el meu millor amic, que quan ens trobem podem començar a recitar matrícules dels cotxes de tots els pares de la colla. Que aquests cotxes estan desballestats fa 40 anys.
1: Però com és possible?
0: Ah, no ho sé, clar, però llavors no me'n recordo de no sé què. Saps?
1: Jo crec que en Salvador Massip et trucarà per fer un experiment. Deu haver servit per l'ofici, això, d'alguna manera?
0: És clar,
1: jo que però... pateixo a vegades quan no m'està venint... perquè clar, no, però... és veritat que deies que no te'n recordes de títols de pel·lis. De què serveix la matrícula?
0: Jo, per exemple, no gravo la ficció. O sigui... La pista per gravar ficció, quan llegeixo una novel·la o quan vaig a veure una pel·lícula, no la gravo, la disfruto molt, però al cap de dos dies em dius com acabava aquella pel·lícula? Dic, ni idea, no me'n recordo. No, això no ho puc gravar perquè tinc l'espai del disc dur ocupat per aquestes merdes. Vull dir,
1: em preocupa aquell... que no tinc ni aquesta ni la teva.
0: Aquell cartell que jo veia molt de nen als pobles de costa i segur que molts oients se'n recordaran, que era canvi, cambio, change, exchange, Wexel, valuta. No? Que era com aquelles oficines de canvi que estava anunciat amb 6 idiomes diferents que podies canviar moneda. I, hòstia, clar, canvi, vale, molt bé, sí, change, exchange, fins aquí. Wexel, valuta, hòstia.
1: Valuta, jo no l'hagués recordat en la vida.
0: Sí, doncs això, valuta és italià. Sí, Wexel és alemany. Llavors jo els deia per parelles, bé, en fi.
1: Tu creus que aquesta entrevista podem dir que l'he disfrutada? La paraula disfrutar. És que ahir vam tenir dos aventurers que van anar a la Patagònia amb un patí català i el Guillem de l'equip els hi preguntava, escolta, com és... Com gaudiu? Com gaudiu de quan us lleveu en, no hi ha ningú? I jo vaig dir, si ens està escoltant, l'Albert diria, no, disfrutar, però no hi és aquesta.
0: No, clar, disfrutar no està acceptat, diguem.
1: Però és que
0: no.
1: jo la vull acceptar, o sigui, fem una associació ara mateix,
0: a mi, associació
1: però
0: disfrutar. Associació per disfrutar, però disfrutar. APD. Associació per disfrutar. No, a veure, jo dic que la llengua són modes, no? També hi ha paraules que es posen de moda, perquè gaudir ha sigut correcte tota la vida, però estava com en un àmbit més literari, diguem, no? I ara... Jo veig molta gent jove que fa servir gaudir amb molta naturalitat. A mi no m'ha arribat això, diguem, no? Però com que són modes, també hi ha tírries amb les paraules,
1: que
0: no?
1: Sí, que...
0: I això és una tírria personal que jo tinc que... Jo crec que quan algú em diu... Hòstia, me'n vaig a no sé on... Ah, doncs, gaudeix molt! I penso, hòstia, no, a mi m'agrada disfrutar, saps?
1: Disfrutar!
0: De F! Però això ja et dic... Som...
1: Mira, m'arriba un missatge de la Carme, la directora de Ràdio Girona, que diu que ella se sabia fins i tot l'ordre alfabètic dels llibres de l'Enciclopèdia Catalana.
0: A veure...
1: Això... I això et passa a tu?
0: No, a mi no. Toni no, Soler.
1: A Toni Soler, és veritat.
0: Toni Soler.
1: Que ho dius. Com
0: jo,
1: era?
0: Jo no vaig arribar mai...
1: Si tu vas dir que no vas arribar mai.
0: A saber-me'ls tots 15, però sí que al principi és... Ami, bac, bui, buix, set, curn...
1: Clar,
0: veus... estaves a davant d'aquells tomos de l'Enciclopèdia Catalana i te'ls anaves...
1: Veus, va dient així. A, belg, cuet, cort, escu...
0: Perquè ella té la versió nova.
1: Ella té la versió... Carme Girona, tens la versió nova.
0: I jo tinc la versió... No, sí, és així. Els primers 15 toms eren A, Ami, bac, bui... Però ella, la Carme, té la versió nova, segur, de l'Enciclopèdia Catalana.
1: Llegiu-se què dirà la gent, una família, una llengua, un país. M'ho he passat molt bé. L'he disfrutat, si ho dic, amb totes les lletres. Hem acabat amb Nino Bravo perquè que es llegeixin el llibre, perquè tu te regalen.
0: Sí.
1: No diem més.
0: Sí.
1: Llegiu-s'ho i remeneu els records, que està molt bé. A mi m'ha servit. Com et deia, he après moltes paraules. El cap m'ha fet una sinalefa, m'encanta aquesta. La sinalefa. Gràcies per aquest llibre. Albert, torna.
0: Gràcies.
1: Ara et quedaries aquí fent ràdio amb mi, eh?
0: Gràcies a tu, Anna. Sí, home, sí, escolta, jo...
1: Aquí encantat. Sempre ets benvingut, ja ho saps.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Una abraçada... Bo.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Hi ha protestes en marxa ara mateix arreu d'Espanya, també a Barcelona, de les associacions en defensa de l'habitatge, el detonant el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. És una dona de 87 anys, en feia més de 70, que vivia al mateix pis al barri del Retiro. Ha estat desnonada, un fons va comprar el seu pis, no li va voler renovar un contracte pel qual pagava 500 euros al mes. És la quarta vegada que l'intentaven desnonar i avui ha hagut moltíssimes persones intentant-ho impedir, però la policia ha acabat executant aquest desnonament. I ara mateix hi ha protestes a Sevilla, a Madrid, però també a Barcelona, en aquest cas davant la delegació del govern al carrer Mallorca, i el nostre company l'Àlex Calatrava. Àlex, endavant.
3: Sí, prop de 200 persones estan concentrades aquí al carrer Mallorca per demanar que s'aturi l'onada de desnonaments dels últims dies, tant avui a Madrid amb la Mari Carmen com aquí a Barcelona en altres dies amb els casos de la Sílvia o l'Olga. La crisi de Mari Carmen no està sola o d'especuladors culpables, governs responsables. Els manifestants assenyalen a l'executiu i demanen mesures concretes. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una dels sindicats convocants, demanen que es torni a aprovar una pròrroga de desnonaments.
2: Gràcies, Àlex. Doncs s'està passant ara mateix al carrer Mallorca aquesta protesta convocada pel sindicat de llogaters. Després, abans de quarts de nou, l'Oriol Soler ens ho tornarà a ampliar. Això mentre dura l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. D'un moment a l'altre ha d'intervenir allà Pedro Sánchez. S'ha reunit abans amb l'alcalde de Nova York i ha parlat d'aquest cas.
4: We created a minimum income scheme. We protected vulnerable families. We suspended evictions. And we mobilize an unprecedented investment.
2: Ja ha repassat algunes de les mesures que han pres des de l'executiu per frenar la crisi de l'habitatge, entre elles aquesta moratòria dels desnonaments que, recordem, va deixar d'estar en vigor a l'abril passat. També avui a l'ONU hi ha intervingut el president de l'Iran. Ha acusat a Trump de ser ell el terrorista juntament amb Israel i ha dit la bomba atòmica està en mans del règim israelià, però els inspectors, en canvi, venen a l'Iran. I una altra de les imatges de les darreres hores, les pròximes hores, vull dir, serà la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, la primera vegada en gairebé una dècada que un president xinès visita els Estats Units.
1: Anna Palet, graderia del balcó. Què ens explicaràs avui? No sé si recuperació de Frenkie de Jong, com està tot?
5: Una mica de Barça masculí, de F5, de com està l'equip, però també molt pendents de la Champions femenina, perquè sí? Arrenca aquesta nit pel Barça. Ho fa en una hora i mitja amb el comptat de l'estadi Johan Cruyff. El Barça debuta contra el París. Analitzarem amb la periodista de l'esport Maria Tiques com arrenca aquesta temporada, després de sortides sonades com la d'Alexia Putellas, que recordareu.
1: És veritat. Clar,
5: aquest estiu, i per tant, canvi de cicle, un projecte que s'ha de renovar i que amb la Champions doncs té la seva competició més important. Parlarem també i recuperarem el més destacat de l'entrevista a Ferran Oliver, el tresorer del Barça, aquest migdia al que t'hi jugues, amb l'Albert Llimós. Doncs desxifrarem els principals titulars del que ha dit, i demà comença l'Eurolliga pel bàsquet, així que tenim una miqueta de tot i segur no ens avorrirem a quarts de nou.
1: Sobretot força pel futbol femení. Gràcies, Palet.
5: Vinga, fins
1: a quarts
5: després.
1: De nou. Carbó, com estàs?
6: Bé, que comenceu un pont a Barcelona.
1: Aquí no, aquí no sabem el que són els ponts, Jordi Carbó.
6: Sempre al peu del canó, sempre al peu del canó aquí.
1: Aquí sempre, i avui benvinguda a la tardor estiuenca, a més, pels que se'n van de pont, no?
6: Sí, has vist per on anava. Comencem, si vols, amb temperatura de l'aigua del mar.
1: Vinga.
6: Bé, per un bany, jo crec que més que agradable. Tinguem present que, per exemple, a prop de la ciutat de Barcelona i tot el que seria el litoral de Barcelona, la temperatura de l'aigua del mar doncs continua ben a prop dels 26-27 graus, i tret alguna excepció, per exemple, a la Costa Daurada sí que està una miqueta més baixa, també a la Costa Brava, temperatures de l'aigua doncs pròpies de l'estiu també terren dins. I és que es manté la monotonia, es manté aquesta situació que pràcticament tots els dies s'està repetint el mateix tipus de temps amb petites variacions. L'única variació que veiem les pròximes hores és que aquesta pròxima matinada a l'interior i fins i tot prop de la Costa Brava, la plana de l'Empordà, sí, es formaran bancs de boira. Poden reduir demà a primeres hores bastant la visibilitat. També en tindrem algunes a l'Ebre. és l'única novetat, perquè la resta seguirà tot tan igual com els darrers dies, és a dir, mínimes la pròxima nit per sobre dels 20 graus a gran part de la costa, el sol refrescarà a la Catalunya central i als Pirineus, i després ens espera un dijous amb sol i temperatures tan altes com avui, és a dir, de nou arreu de Catalunya, entre els 30 i 35 graus de màxima.
1: Atrapats en el temps meteorològicament. Gràcies, Carbó.
6: Que vagi bé.
1: Una abraçada a Antoni Suárez des del control de so. Ara són les 7 i 28 d'aquest dimecres 23 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Sabor de Gràcia.

0: els oients han pensat...
1: Han canviat d'estil, no? El sabor de Gràcia.
0: Sí que ha canviat d'estil, el sabor de Gràcia. No, qui estem escoltant són Brahma. Brahma és una de les bandes que actua avui al Barcelona Acció Musical, que és els concerts d'aquest festival per conèixer nous formats, nous artistes, dins de les Festes de la Mercè. Perquè avui comencen els concerts de les Festes de la Mercè i un dels grans concerts, a banda d'aquest de Brahma, que el teniu a Plaça Catalunya a mitjanit, teniu a l'Avinguda de la Catedral a Sabor de Gràcia.

0: Fa molt festa major, Sabor de Gràcia. És a dir, si d'alguna manera ha de començar les festes d'unes festes majors, ha de ser amb Sabor de Gràcia, a les 10 de la nit a l'Avinguda Catedral, com us deia. Però ara mateix, aquestes festes de la Mercè, que s'inauguren les festes de Barcelona, al Saló de Cent de l'Ajuntament. Aquest any s'ha de fer el pregó amb Toni Falgueres, que són Toni i Meritxell Falgueres, que són els propietaris del celler de Gelida, que és un restaurant amb més de 130 anys d'història.
1: Que van ser aquí al balcó, els dos.
0: Ah, sí?
1: Sí, el dia que van fer locals centenaris.
0: Ah, és veritat, és veritat, és veritat.
1: I va ser fantàstic escoltar-los els dos aquí.
0: Doncs anem a escoltar la senyal en directe que arriba de BTV, la televisió de Barcelona, d'aquest Saló de Cent.
2: Es caracteritza per l'obertura i la diversitat.
0: Ah, és veritat, que el que passa és que ara encara no han començat els pregoners i està parlant el vicealcalde de Xangai, perquè aquest any Xangai és la ciutat convidada.
1: Ah, I encara abans, no ha començat. Havien de començar a les 7, eh?
0: Sí, ha començat, però primer ha parlat l'alcalde, l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, i després parla el vicealcalde de Xangai. I després ja venen els pregoners, però serà d'aquí una estona. Mentrestant, Anna, et puc explicar què passa quan acabi el pregó, si la gent s'entera una mica dels actes de la Mercè aquest any. A les 8 del vespre, a la plaça Sant Jaume. Ara. Que, perdó, el Toni li he fet un lío avui amb els àudios que havien de sonar.
1: És a dir,
0: que
1: ha estat tot al revés. Sí, no passa res.
0: Culpa meva. Però això que estem escoltant és el toc d'inici de l'any passat, doncs aquest any es repeteix. Molta pirotècnia, molts de focs, molts de gegants per començar les festes. Concerts, us deia, per exemple, avui els Brahma que escoltàvem, el Barcelona Acció Musical, els teniu a la plaça Catalunya a les 12 de la nit, però els concerts en aquest escenari comencen a les 7 de la tarda.

Ella és la Bia Ferreira, que és una de les que actua. Després hi ha concerts a 9:45 també en altres escenaris, perquè aquest és a Plaça Catalunya, però també n'hi ha a la Rambla del Raval. I a 11:15 també comencen els concerts al Moll de la Fusta.

0: dels concerts que crec que pot estar bé si demà teniu festa i no treballeu és aquest, Juventude, a quarts de dues de la matinada, que tanquen el dia d'avui al Moll de la Fusta, que és un dels escenaris que sempre s'allarga més. I ja anirem parlant de totes les coses, però fins al diumenge 27 hi ha concerts per tota la ciutat. Per exemple, divendres teniu el concert dels 40 a la platja del Bogatell, hi haurà Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner o els Búhos. Mira, ara comencen els pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament. Els escoltem un moment, ara no sé si els podem escoltar, Toni.
1: És la capital europea del comerç local.
2: Tots celebrant la Mercè 2026, que serà una gran festa major a tots els districtes. Són també els fills de les dones que han aixecat Barcelona, que treballen dins i fora de casa de les botigueres i en especial de la meva mare Rosa i de la meva dona Maria Fabré. Però comencem amb una bona tarda, que és el que ens...
3: Pare i filla, fent de pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Bones festes als barcelonins.
0: Bones festes i els que puguin fer festa demà també, no?
3: Exacte. Tres anuncis que ja ha entrat per la porta l'Antoni Bassas.

0: 7 i 41, Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Notes la ciutat ja prefesta? Ja s'està... Acabem de connectar-nos amb el pregó.
1: Honestament, no.
0: No, que tu camines.
1: No, sí, no, no, m'ha semblat
0: encara
1: que
0: no,
1: tot
0: no?
1: Estava igual, sí. Ja. Sí, sí. Però vaja, d'aquí una estona se sentirà el Castell de Focs, que anuncia,
0: clar,
1: no?, que comença la festa major. Vull dir, està bé, eh? No, no? I, home, una mica d'aire de demà festa a Barcelona.
0: Sí.
1: I potser en alguna altra ciutat a la vora de la capital, però ara mateix la vida com sempre.
0: La vida com sempre.
1: Sí.
0: Jo ja no sé què t'esperbera i què no del que té a veure amb el president Trump. Aquí has donat fe de que te'l saps de memòria, però el que va dir en aquesta Assemblea General de la ONU...
2: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Sí, sí, sembla una peli, no? Ell i el seu ordre internacional, faig el que em don la gana.
1: Sí, això és com si... No ho sé, és com si en una missa el papa sortís i digués a tots els musulmans, a tots els protestants, els cremarem o no sé què, i ho digués en una església. Per què faig aquest paral·lel? Perquè les Nacions Unides és el lloc que es va inventar perquè cap d'estat o de govern pogués amenaçar d'aniquilar, com està fent Donald Trump, un altre país. Justament es va fer com a seu del diàleg en un context històric que és diferent d'aquest i que explica que diguéssim, farem una cosa que es dirà Nacions Unides, que em sembla que el nom ja ho diu tot, no? Donald Trump va per la vida amenaçant sí, d'aniquilació. Algunes vegades, Anna, les amenaces li surten bé. Vull recordar que ahir mateix va firmar un acord amb Dinamarca i amb Groenlàndia,
0: sí,
1: que vés a saber si els altres van dir, bueno, escolta, saps què?
0: Sembla una enveïnada en tota regla,
1: sí,
0: però...
1: Sí, què vol posar? Una base militar? Bueno, doncs
0: que la posi.
1: Que la posi, perquè a més hi havia un tractat de l'any 50 i tants, i va, que la posi i acabem d'una vegada,
0: sí,
1: no? Però vull dir, aquesta manera d'anar amenaçant, això d'anar a Venezuela i segrestar
0: sí,
1: el president del país, doncs fa que tots els presidents de països de Llatinoamèrica, diguéssim, es palpin la roba i diguin, espera, aviam, si m'ho farà o no m'ho farà. És a dir...
0: Tanquem la porta bé,
1: clar,
0: a la nit.
1: Quan tu ets un assetjador, crees una por al teu voltant, i ningú no vol ser assetjat.
0: Per ell, què és la ONU?
1: No, per ell l'ONU és una nosa, és uns que van amb el ciri a la mà, són uns que creuen que la democràcia, que intenta igualar-nos una mica tots, és un problema molt greu, és una amenaça per la sobirania dels Estats Units, és a mi què m'han de dir a les Nacions Unides. Els Estats Units té el dret a defensar-se i atacar quan li doni la gana perquè té l'exèrcit més poderós del món. No ens representa un fre, una limitació al poder que ell voldria per ell, que seria omnívot, omnipotent, no? I, per tant, doncs, és una entitat a la que no li té cap apreci.
0: Però tu dius, suposa un fre, però està com imparable. Sembla que no s'hi pugui fer res. És a dir, per què no li... És una pregunta naïf, no? Per què no se li poden parar els peus?
1: Bueno, aviam... Els nord-americans veurem què votaran ara al novembre, que seria una manera de parar-li els peus.
0: Estic pendent dels teus amics.
1: La justícia nord-americana pot fer alguna cosa. No, i en el món hi ha moltes veus que s'aixequen contra aquesta manera de fer, perquè a més s'encomana, hi ha molts imitadors barats de Donald Trump a tot el món, singularment a Europa. I a més estem descobrint que hi ha molt diner i molta enginyeria intel·lectual i molta xarxa social ben armada al darrere de la ideologia. És a dir, jo durant algun temps vaig pensar, bueno, el Trump sense el trumpisme, o sigui, el trumpisme sense Trump no pot sobreviure.
0: I ara
1: quan
0: no
1: ell deixi de ser
0: clar.
1: President, ja no ho tinc tan clar. No serà el trumpisme, perquè no hi ha ningú que tingui el seu carisma.
0: Però hi ha Elon Musk, hi ha Palantir, hi ha tots aquests grups.
1: Exacte. Sí, hi ha un atac frontal a la democràcia. És allò que en un llibre que ha fet una certa fortuna d'un professor de Sciences Po a París ha qualificat de la il·lustració fosca de la neoreacció que se'ns acosta.
0: A mi m'agradava Macron ahir que deia l'ordre global s'enfronta a dues opcions, la llei de la selva o una societat internacional civilitzada.
1: Sí,
0: la llei de la selva.
1: Sí, això sí, no? I aquest és una miqueta el perill, perquè ara es diu, no, és que clar, és que és un atac al vell ordre mundial. A mi, en general, la desaparició d'un ordre mundial no m'amoïna en el sentit que tota la història està basada en el fet que apareixen i desapareixen ordres mundials. Espanya va ser un imperi, després ho va ser la Gran Bretanya, bueno, després els Estats Units, hi ha hagut una guerra freda, hi havia la Unió Soviètica, això va i ve. El problema és que amb la desaparició d'aquest ordre mundial se'n pot anar per l'aigüera la democràcia liberal, com la coneixem, dos elements que a mi em semblen fonamentals, que són la Declaració Universal de Drets Humans i el mai més que va significar el descobriment dels horrors que van seguir la Segona Guerra Mundial. O sigui, i aquí és on neix la ONU. O sigui, el context és molt fàcil d'entendre. L'any 45 el món es mira i diu acabem de passar ja dues guerres mundials, sí. 14-18 i 39-45. Acabem de passar dues guerres mundials i en aquesta última la nostra capacitat de matar és tan gran que han mort 70 milions de persones aproximadament, dels quals més de la meitat són civils. O sigui, ja morien més civils que no pas militars, diguéssim, no? Hem descobert els camps d'extermini nazi i a sobre els americans han tirat sobre població civil dues bombes atòmiques. Bueno, això no pot continuar així. Doncs l'horror és tan gran que munten això, que es diu Nacions Unides, amb la idea de limitar la sobirania dels estats. O sigui, la idea de la Fundació de les Nacions Unides és un estat no té un poder il·limitat de fer el que vulgui. S'ha de subjectar a un ordenament internacional. I fruit d'això, això passa l'any 45, la ONU es funda oficialment el 24 d'octubre de l'any 45, 3 anys més tard, el 48... Sí. Es firma la Declaració Universal de Drets Humans.
0: Al Palau de Chaillot, a París.
1: A París. Va ser una redacció conjunta de juristes canadencs, francesos, libanesos, xinesos, d'Eleanor Roosevelt, la que havia estat la dona del president dels Estats Units. I, esclar, tu llegeixes avui dia la Declaració Universal de Drets Humans i, com es diu en aquests casos, qualsevol semblança amb el present és una pura coincidència, per desgràcia. Perquè la declaració comença amb un parell de considerants que són: considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món, considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que ofenen la consciència de la humanitat i que s'ha proclamat com l'aspiració més alta de l'home l'adveniment d'un món en què els éssers humans deslliurats de la por i de la misèria gaudeixin de la llibertat d'expressió i de creença. Esclar, compara, o sigui, algú fa algun discurs de hola, hi ha algú que faci algun discurs com aquests avui dia, no? I llavors, clar, i com a conseqüència d'això, doncs l'Assemblea General proclama aquesta Declaració de Drets Humans. I ara no us llegiré els articles, que d'altra
0: manera... Mira, va, deixa'm llegir el primer, que jo sí que l'he buscat.
1: Molt
0: tots
1: bé.
0: Els éssers... L'1, eh?
1: Sí.
0: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
1: I l'article 2 ve a dir que tothom té aquests drets, tothom té aquests drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió i opinió política. La majoria d'articles són per reconèixer drets. N'hi ha dos que són de prohibició. Prohibeix l'esclavitud i la servitud, sí. I prohibeix la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants. Bueno, esclar, avui dia vas... amb això vas amb el lliri a la mà, però què diu aquest home? Vull dir, sí, aquí, no sé, Ucraïna i Gaza...
0: És que es dona... Clar, és que no... Xoca
1: frontalment.
0: Llavors,
1: les Nacions Unides... són un invent bastant desenvolupat, fins i tot van crear una força militar que eren els cascos blaus, que no eren més que soldats d'exèrcits nacionals amb un casc comú de color blau, el color de la bandera de les Nacions Unides, per fer de força de pau i d'interposició. Sí. O sigui, déu-n'hi-do on han arribat. Val a dir que en la mateixa gènesi de la institució ja hi havia un problema, que és que és veritat que tots els estats membres tenen un sol vot. Val igual el vot d'Andorra que el de la Xina, per entendre'ns. Però, a l'hora de les grans decisions, al Consell de Seguretat hi ha 5 membres permanents que tenen dret a vetar a algunes disposicions, que són els guanyadors de la Segona Guerra Mundial, és a dir, a Estats Units, el que abans era la Unió Soviètica i que ara és Rússia, França, Anglaterra, més Xina. És clar, aquí això bloqueja moltes coses, perquè tirin endavant les resolucions en el Consell de Seguretat hi ha d'haver no hi ha d'haver el veto de cap d'aquests cinc, no? I això és un problema. Però, sí, com a instrument és perfectible, i en els últims temps, ara si anessis a li posessis al Google de què serveixen les Nacions Unides, trobaries milers d'articles en les últimes dècades a tot el món. És una pregunta que ens hem fet a la vista de la seva impotència davant dels desastres. No? Però, és clar, més val això que res, no? O sigui, com et diria jo? L'obligació que tenen tots els caps d'estat i de govern de, ni que sigui un cop l'any, com està passant ara a l'Assemblea General a Nova York, cada mes de setembre, d'haver-se de dirigir al món i dir alguna cosa al món. Què passa que, bueno, ja veus les coses...
0: En nom d'aquesta fraternitat. No? Clar, tu ara deies el mai més, mai més. Sí. Què hem vist avui al Parlament amb les pancartes?
1: Sí, és clar. Hem vist, ja hem sentit abans un diputat de Vox dient que Lluís Companys va ser un assassí, que és la història al revés, perquè Lluís Companys va ser assassinat. Deixa'm dir, Lluís Companys, no, evidentment, no va ser perfecte, no és una icona immaculada. I, a més, va viure molt les contradiccions i els errors de la Guerra Civil. Li va passar per sobre a tota la violència de les patrulles descontrolades que van matar molta gent a la rereguarda republicana. Això és evident. Ara, ell no va ser responsable d'això. Ell, i molt menys, ho va autoritzar. Al contrari, va intentar salvar i va aconseguir salvar molta gent a la que va ajudar a fugir. I, a més de tot això, resulta que el van afusellar. O sigui, ja, què m'estàs explicant? Aleshores, què et trobes? Que Aliança Catalana, que s'afirma com independentista, de cop i volta s'està alineant amb la internacional aquesta fosca de l'extrema dreta a tota Europa, felicita els de l'ADF
0: a Alemanya,
1: i ho fa amb una frase que cantaven els feixistes espanyols l'any 39 quan van entrar a Madrid, que és contra el no passaran, ells deia, ja hemos pasado.
0: Ja hem passat,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, ja ens van posar el ja hem passat. Clar, això és una contradicció. És a dir, si tu ets català i demòcrata, la memòria de Lluís Companys no et pots equivocar amb la memòria de Lluís Companys i al mateix temps no pots fer companyia a la internacional aquesta fosca i autoritària que està pujant a tot arreu. El resultat és això, doncs, que ja hem tornat a veure aquest cartell de la fotografia del fotògraf Pere Català,
0: de Pere Català i Pic,
1: als anys 30, que és una icona mundial, que a més el seu fill va explicar com la van fer. I,
0: que és una espardenya...
1: Un peu amb una espardenya catalana que està a punt d'aixafar l'esvàstica nazi, no? Sí, hi ha moments a la vida que has de triar. I és veritat el que deia aquest cartell. O l'espardenya o l'esvàstica.
0: Fotut del món, tenim?
1: Bueno, i per si tot això fos poc, hi ha diputades al Congrés que tenen la genial idea d'aparèixer amb un spray pebre.
0: Aquesta és la imatge del dia.
1: I quan se n'adonen que van amb l'espai pebre, espera, el vaig a buidar, van al lavabo a buidar-lo del tot, llavors el pebre es difon a través dels serveis de ventilació del Congrés, han de tancar oficines, dos es maregen, han de venir una ambulància, o sigui, per favor.
0: Per favor.
1: Per favor, demano.
0: Per favor, demano que acabi el dia.
1: Una mica,
0: i aneu de festa major.
1: Això mateix.
0: Basses. Gràcies.
1: A tu.
0: Ens retrobem dimecres que ve.
1: Que vagi bé.
0: Dos anuncis i la Raquel acaba d'entrar al seu quadre, que no sabem què hi ha, no sabem què hi ha pintat, amb el seu tema per parlar de sexe, que tampoc sabem de què parlarà. Je suis bien perplexe, je ne
3: peux me résoudre aux adieux. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
4: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueixo amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
5: Uau!
4: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
6: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
5: ...dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
3: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. Subscriu-te al canal de YouTube de SER Catalunya per veure les millors entrevistes i seccions del balcó.

0: Dos minuts per les 8. Quines ganes tenia ja de saludar Raquel Tulleu, de com estàs?
1: Què tal? Guapos, bonics, llestos, simpàtics. Ai,
2: clar, és que a mi que em sembla fa 3 anys que dura aquesta temporada i encara no havia vingut Raquel Tulleu.
1: No, havíem parlat el dia de l'Inciclansi per telèfon.
0: Clar, és veritat. Però encara presencialment no t'havíem pogut abraçar. T'està agradant la cançó que t'ha triat en Bufill?
1: M'està agradant, però no la reconec.
2: No la identifiques tu, si Anna l'has d'identificar.
1: Plana és molt més...
0: Em sona.
2: Veres a Santa, com no et pot... Vas anar al Primavera Sound aquest estiu?
0: Sí,
2: sí. Quin va ser un dels grans concerts més importants d'aquest any del Primavera Sound? 10 anys després, The XX van tornar.
0: Sí.
2: Doncs ells són The XX.
0: Clar, i la cançó Crystallize.
2: Que tornava, i aquesta cançó, la de Crystallize, és del primer disc, que es va publicar el 2009.
0: Clar.
2: I aquesta cançó representa sobretot el tema del que parlem, perquè és veritat que ells originalment, o sigui, ells de veritat no són parella, els dos de The XX, parella professional i molt amics i tot, però aquesta cançó són dues persones que són parella i el diàleg, a través de les frases que van dient, és una parella dialogant sobre què vol un, què vol l'altre, si s'entenen.
0: Però relació de parella, ama.
2: Un molt més proximitat i compromís, l'altre necessita més espai. I la cançó en si, doncs, és un diàleg entre una parella.
0: Anem bé? Va bé?
1: Anem bé. Bueno, el tema va per aquí.
0: Ensenyeu-me el quadre. El quadre, ja sabeu que la Raquel porta un quadre.
2: Els oients saben que sempre el poden veure al canal de YouTube de Ser Catalunya i també si entren a X, a Ser Catalunya.
0: No l'he vist mai, sembla...
2: El poden veure en directe.
0: Sembla un Van Gogh, però no és un Van Gogh, però no, de l'estil una mica expressionista.
1: Una mica, sí, és expressionista.
0: És expressionista. Sí. Ah, és una parella que està... No sé si és un bar o és una casa, diria que és més una casa.
1: És una
0: particular.
1: Casa.
0: Estan sopant o berenant. Ella està amb la mà aixecada, com parlant amb ella, i no sé què es diuen, clar, no puc intuir. Sembla que hi ha bon rotllo.
1: No sabem què es diuen, hi ha bon rotllo. Són les dues figures pintades,
0: sí.
1: Són Kandinsky, que sabeu que Kandinsky és un dels pares de l'art abstracte, i una pintora italiana que es deia Erna Bossi.
0: Eren parella?
1: No. La que era parella de Kandinsky era la seva amant, però vaja, una amant... coneguda i reconeguda, era la pintora del quadre, que és la Gabriel Munter.
0: Clar.
1: Aleshores, he volgut agafar aquest quadre per parlar del diàleg i de la comunicació, perquè hi ha com molt diàleg aquí al mig, hi ha el diàleg que tenen ells dos, el que segurament estaven tenint amb la pintora, perquè és una pintura no estan posant per fer el quadre. Realment, la Erma va venir els a visitar a casa seva, i els hi devien servir cafè, es van posar a parlar de pintura, era una casa on es trobaven sovint amb altres artistes.
2: O sigui, era l'amant està pintant a la parella.
1: No, ells dos no són parella.
2: Ah, vale.
1: Ells dos
2: vale,
1: no són parella.
0: Perdona. I perdona, ell porta... Hi ha un tema...
1: Els calentadors.
0: Porta uns calentadors, que sabia, no són mitjons.
1: Sabia que em parlaries d'això, Anna.
0: Ell porta una, no sé, doncs, com una mena de camisa blau marí, però... Després va com sense pantalons, però porta uns escalfadors verds.
1: Sí, hi ha molt color, que és molt característic de l'obra de Munter, de l'expressionisme en general, però en concret d'ella. I sí, estaven a la seva casa de camp i ell va vestit, doncs, sí, amb unes sandàlies, una mena de mitjons escalfadors, segurament estava fent feines a l'hort. I bé, és una escena, és un quadre de gènere, no? Una escena totalment domèstica, on ell va vestit sense cap mena de pretensió i ha vingut una amiga a visitar-los.
0: Val, i això ens ve a parlar del diàleg.
1: Del diàleg.
0: Diàleg és omnipresent a totes
1: les
0: seccions.
1: Però mai havíem fet una secció sobre això.
0: Clar,
1: val. I sobre com ens costa, ja no el diàleg, que podríem aquí filosofar tant com volguéssim, sobre si amb les noves tecnologies i de més estem perdent capacitats comunicatives en línies generals. Però el que està clar és que el diàleg en qüestions de sexualitat ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim.
0: Estem parlant, anem a acotar, perquè m'estic pensant en el diàleg abans del sexe, per exemple, durant el sexe, després del sexe o en la parella en general.
1: Estem parlant de la meva parella em masturba d'una manera que a mi no m'agrada. Em fa sexe oral d'una manera que podria ser millor. Vas massa ràpid o massa a poc en els moviments quan tenim relacions penetratives. Vull més petons perquè, si no, em costa connectar. De totes aquelles qüestions que no són perfectes en les nostres relacions sexuals, estem parlant de relacions d'una mínima durada, no d'una relació esporàdica, i que ens costa tant parlar-les, que ens costa tant posar-les damunt de la taula. Sembla que és més fàcil continuar actuant, continuar fent, encara que aquell fent no acabi de ser el que nosaltres voldríem, que no pas tenir una conversa que amb algú amb qui tens connexió, respecte, estima, ja no vull parlar d'un projecte de vida en comú, no? Hauria de ser molt més fàcil, no? Poder posar damunt de la taula una qüestió que en realitat és rellevant.
2: Des de la teva experiència, quan és més difícil parlar això? Amb les parelles que fa molts anys que estan juntes o amb les que acaben de començar?
1: Amb les que fa molts anys que estan juntes.
0: Clar, aquí està el kit. Això és el bo del tema,
1: perquè hi ha un silenci que ha estat allà durant molt temps. Aleshores, sovint hi ha aquesta sensació de... I jo ara, com li dic, aquesta persona que fa 5, 10, 15, 40 anys que em passa això.
0: Però què és? Mandra, vergonya, desídia... Tu has dit ara les xarxes socials, que en aquest cas no crec que sigui...
1: No, no és deixadesa, no és desídia.
0: Que estem interessats en altres coses i no busquem l'espai per parlar-ne.
1: Jo crec que, si ho hagués de definir amb una paraula, et diria que és por. I aleshores aquesta por li podem donar una miqueta més de definició i la transformarem en altres coses, no? Per exemple, hi ha una por que és la por al rebuig i al final és la vergonya. La vergonya de explicar realment el que em passa, no? Explicar realment el que m'ha estat passant durant tant temps, però la vergonya i el rebuig van una miqueta, i la por al rebuig van una miqueta de la mà, no? I en concret amb la vergonya, jo sempre utilitzo una frase a la consulta, a nivell de parella, la vergonya crònica, la vergonya perllongada, és la llavor del secret. Quan tu no t'atreveixes... Si jo no goso explicar-te una cosa que m'està passant durant molt temps, al final tinc un secret. I tinc un secret que ens fa mal als dos. Perquè a mi em perpetua aquesta frustració o aquesta mancança o aquest disgust quan fem determinada pràctica i a la vegada tu no et permeto corregir-ho perquè no tens aquesta informació. Per tant, hi ha un secret entre nosaltres.
0: Però és por també a que es perdi la creativitat, per exemple?
1: És por, és la vergonya, no?, que podria ser la por al rebuig. És la por també de no estar a l'alçada. L'alçada de què? D'aquestes expectatives absurdes que tenim tots en qüestions de sexualitat, no? De com ha de ser aquesta sexualitat màgica i perfecta que ens ha construït el cinema, la literatura, el que expliquen el veí, la veïna, l'amic i l'amiga, no? Que tothom té una sexualitat fantàstica. Afortunadament això està començant a canviar una miqueta, però les persones sovint no són totalment sinceres, no?, en qüestions de sexualitat. La por a ser vulnerables. La por que ens facin mal, que potser jo t'explico, jo que sé, que tinc una fantasia determinada i que per mi això és important i tu em fas mal perquè aquesta fantasia no l'acceptes.
0: O te n'enrius.
1: La por a no saber expressar exactament què em passa.

0: o si és la concatenació de dinàmiques que fas. Sovint a les persones els hi costa, ens costa identificar exactament què és.
1: I tu com a terapeuta amb això els pots ajudar? És a dir, quan estàs a consulta i dius que no sé com dir-li, tu ets capaç d'explicar-los o donar-los les eines, les paraules? Com es fa això?
0: Sí, aquesta part és relativament fàcil. El problema és quan no està identificat el què és. Però un cop està identificat, i a vegades jo ja m'he vist amb una part de la parella i ja hem, diguéssim, hem fet una estratègia sobre com
1: comunicarem. Conxorxat, amb el bon sentit de la paraula,
0: exacte.
1: No?
0: Però sí, aquesta part és relativament fàcil, perquè al final es tracta de trencar aquest gel que és la vergonya, no? I després hi ha una altra por, Anna, molt important, que és la por al conflicte. Justament per ser un tema en el que no estem còmodes, que no estem habituats a tractar-lo, que ens genera inseguretat, perquè ens sentim molt atacats, no? La sexualitat al final és una cosa molt íntima, en la que ens sentim molt fràgils d'alguna manera. I sovint ens sentim atacats quan hi ha una crítica, encara que sigui una crítica constructiva.
1: És a dir, que a vegades en lloc d'ajudar pot complicar més les coses.
0: Sí, es genera un conflicte, sí, i això passa. Fixa't que ens passa en molts àmbits, no només en l'àmbit de la sexualitat, però ens passa sovint que amb la intenció de resoldre un conflicte, de posar damunt de la taula una qüestió que ens sembla que s'ha de corregir o que s'ha de parlar o que s'ha de consensuar, acaba havent-hi un conflicte, no? Perquè ens costa escoltar l'altre i entendre el que està dient i tenim tendència a posar-nos defensius i defensives, no? I a justificar la nostra actitud.
1: I pensava, dius, per exemple, has posat l'exemple, doncs, vull que em facis més petons. I l'altre diu, doncs, vale, vaig a fer més petons. I a sobte l'altra persona pensa, doncs, ara m'està semblant artificial, perquè no li surt d'ell.
0: Bueno, és que al principi pot semblar una miqueta impostat, però n'hem parlat a vegades, no?, de la diferència entre forçar i esforçar. Evidentment, quan tu comences a fer una cosa, la que sigui a la vida, anar al gimnàs, a escriure, a cantar, a fer petons, si no hi estàs habituat, no serà la teva àrea d'expertesa i no estaràs tremendament còmode i l'altre això ho pot percebre. I per tant hem de veure-ho al revés. No com una cosa per criticar, sinó com una cosa per valorar, justament perquè l'altre està fent l'esforç d'incorporar una dinàmica que de manera natural no li flueix.
2: Pot passar que hi hagi a vegades excés de comunicació, excés de diàleg. No sé si això és un problema, sobretot per, a vegades penso en certes persones que tenen tendència a sobreanalitzar-ho tot, sobreparlar-ho
0: sí,
2: tot, i que això li generi a l'altra persona un estrès també de constantment estem parlant, haig de millorar...
0: Sí,
2: i no sé
0: un estrès d'execució, no?
2: Tot ràpid, sí.
0: Sí, això passa a vegades, i hi ha persones que et descriuen, mira, ahir veia un... Ah, no me'n recordo si era un home o una dona. No me'n recordo, vaig veure diferents pacients, però algú em va dir... És que jo quan estic davant de la meva parella, un home, ara me'n recordo, és que jo quan estic amb ella és com si estigués davant d'un laberint. I penso que en qualsevol moment puc agafar el camí que no és correcte.
1: Això és por profunda.
0: Això és terrible, perquè aleshores fa que estem en la relació sexual al cap. I quan estem al cap no estem al cos. I perquè la relació sexual i la resposta sexual flueixi, hem d'estar al cos, hem d'estar connectats amb la sensorialitat i l'emocionalitat, no amb allò que és cognitiu, amb allò que és racional. Per tant, aquestes converses s'han de tenir fora del moment. En el moment jo et puc donar una pista, et puc dir més ràpid, més a poc, ai, no em toquis aquí, això sí, això no. Però el que no podem al mig de la relació sexual és fer un simposi sobre com m'has de tocar o com m'has de fer petons.
1: A fer esmorzant, no? Fer la pel·lícula.
0: Exacte. Hi ha alguns tips que potser podríem donar de com tenir aquestes converses perquè puguin ser productives. El primer és tenir-los fora de la relació sexual en si. Unes quantes hores abans o unes quantes hores, si és necessari, abans. Abans potser pot generar una miqueta d'angoixa anticipatòria aquella persona que li intentem modificar la conducta.
2: No tenir-les en calent, mai més ben dit.
0: En calent, mai, exactament. I jo diria que és millor a pilota passada, però a pilota passada unes quantes hores, quan l'emocionalitat, el plaer o la frustració, ja el suflé ha baixat una miqueta. I s'ha de començar a poc, clar, una conversa que tu la comencis dient Joan, és que no m'agrada com em fa sexe oral. Home, malament, és molt fàcil que l'altre se senti agredit. Per tant,
1: si pot posar una mica de sentit de l'humor que dius tu sempre,
0: I
1: no?
0: I s'hi hauria de posar una miqueta de sentit de l'humor, perquè no és tan seriós. És una cosa molt important, però no és... Carai, no és vida o mort.
1: Tu com començaries la frase?
0: Jo començaria com en l'abordatge de qualsevol conflicte, jo començaria

0: dient, una cosa...
1: Jo començaria ensabonant. Jo començaria dient, Joan, i quan vam estar junts, hosti, aquells petons que em vas fer... Començaria donant-te la píldora i explicant-te i fent-te pujar una miqueta l'autoestima i de manera que tu estiguis més receptiu, una de cal i otra d'arena, no?, que diuen. I aleshores, quan ja estàs receptiu, estem tenint una conversa que flueix, moltes vegades això és millor parlar-ho, si és una conversa delicada, fent alguna altra cosa, no asseguts a una taula cara a cara, com si fos un interrogatori
0: no
1: de la Gestapo.
0: No com el quadre que ens has posat.
1: Moltes vegades és millor passejant o cuinant junts.
0: Perquè tens la cara posada, orientada cap a un altre lloc.
1: Perquè hi ha una altra... Sí, hi ha una altra activitat que... diguéssim, amoroseix una miqueta la conversa, no? Justament perquè és una conversa conflictiva i molta gent se sent incòmoda. Si hi ha una altra activitat que la disfressa una miqueta, és més fàcil sostenir-la. Mm. És més fàcil.
0: Qui parla, qui s'enfronta més? Tu que has vist de tot, no? Homes, dones, parelles heteros, parelles...
1: Qui té
0: més conflicte? Parelles homosexuals. Qui s'atreveix a parlar més?
1: Les dones, sempre. Si hem de generalitzar,
0: sí,
1: les
0: sí,
1: dones.
0: Sí, seria la resposta, però sí. És retòrica gairebé. Sí?
2: I... No digues, digues, acaba.
1: Les dones estem més en contacte amb les nostres emocions, però torno a dir, això és educacional, eh? No és un tema que no estem fent una crítica massiva als homes. És educacional. Les dones ens han fet créixer i ens han construït per poder estar en contacte amb l'emocionalitat i també per la cura de l'altre. Amb ells no. Per tant, a ells normalment els hi costa més identificar el que necessiten, estan menys predisposats a la cura, en aquest sentit són una miqueta més egocèntrics, estan més focalitzats en el que amb ells els interessa, i el constructe social de la sexualitat és coitocèntric, falocèntric, està molt basat en el tipus de plaer que els agrada a la majoria dels homes, no? Des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista genital.
0: També s'ho fent menys, la dona?
1: La dona està més preparada per ser la rara, per ser la... Tu no t'imagines la quantitat de dones que veiem a la consulta que venen preguntant-te o explicant-te un trauma atàvic, perquè és que jo no aconsegueixo arribar a l'orgasme amb la penetració. Ja sé que sóc rara, ja m'ho han dit totes les meves parelles. Això és un clàssic, és un clàssic. No hi ha setmana que no veiem una dona d'aquest perfil.
0: Què els hi dius?
1: Que no són rares, que són absolutament normals. Però el constructe de la sexualitat és aquest. I nosaltres estem com molt predisposades a posar-nos aquesta etiqueta de la que fallo en aquest aspecte sóc jo.
2: Mm. Tu parlaves de que hem de parlar amb sentit de l'humor perquè res és tan greu. Però què passa quan hi ha alguna cosa que la persona sí que ho percep com a greu o que pot fins i tot decantar o fer trontollar la relació? No sé si primer ha de saber exactament si això és tan greu com perquè ho pugui, és a dir, ser conscient i després traslladar-ho, o com es traslladen aquestes coses?
1: Jo crec que un cop identifiques una qüestió que et genera malestar, és igual, Joan, el 30%, el 40%, el 50%, el 90%, i és amb la parella amb la que tu estàs en aquell moment compartint relacions sexuals, jo crec que s'ha de comunicar, perquè és que en qualsevol altre àmbit de la vida no el tindríem, aquest dubte. No el tindríem. Si tu tens una qüestió organitzativa de la casa o de projecte vital que realment a mi em fa dubtar, un dubte raonable, no?, que es diu, de la possibilitat de continuar al teu costat, en qualsevol altre àmbit no tindria cap dubte en comunicar-t'ho. Aleshores, per què en el terreny sexual ens costa tant? És un tema de manca d'hàbit. I aleshores és superimportant. Un altre tema que és un tip que m'agradaria que s'emportessin els oients. Per poder fer això, per poder parlar de sexualitat i de cert conflicte en la sexualitat, hem de normalitzar la conversa. I hem de poder-ne parlar quan no hi ha conflicte. Quan hem tingut una relació que ha funcionat bé o que hem fet una cosa nova o que he tingut un pensament i en aquell moment estic expansiva i el puc explicar, la conversa sobre sexualitat ha d'existir de manera natural.
0: Si tu estàs dient, igual que anem al cinema i fem cinefòrum després i comentem, doncs també...
1: Efectivament. Efectivament.
0: Tal qual,
1: Tal qual. Hem de poder parlar... És que és un tema importantíssim. Que no vull... S'ha de poder fer humor, I totes les parelles passen èpoques dolentes amb qüestions de sexualitat. Es calcula que 8 de cada 10 persones en algun moment de la vida tindran una disfunció sexual. Per tant, també és important no dramatitzar-ho i entendre que és una cosa que ens pot passar a tots, que en algun moment no ens entenguem, que tinguem problemes. Però la conversa sobre sexualitat jo crec que és una part essencial dels humans, no? I l'hauríem de poder tenir amb més facilitat, d'una manera més fluida.
0: Què passa quan el problema és ja no vull més sexe? L'altre, és a dir, s'ha acabat el diàleg o l'altre ha d'engegar un diàleg? Què passa?
1: Clar, hem de veure per què és que no vull més sexe. Perquè és, pot ser que ja no m'agradis, i aleshores aquí són faves comptades, no cal que hi donem moltes voltes. Però pot ser que sí que m'agradis i sí que t'estimi i sí que cregui en el projecte, però l'oferta que em fas a nivell de sexualitat no m'interessa. Això és com una compra-venda. Si tu m'estàs oferint tot el dia un plat que a mi no m'agrada, et diré que no vinc a dinar. Mm.
2: I quantes vegades la conversa... O sigui, tu veus una parella que veus que el problema que tenen és la falta de comunicació amb el sexe, però que realment hi ha alguna cosa més enllà. No sé si ja passa més vegades que el sexe pot ser el problema o que el sexe, la falta de sexe, els problemes amb el sexe amaguen moltes altres coses que la parella potser no s'ha ni arribat a plantejar que li està passant.
1: Hi ha de tot, Joan. També és interessant, perdó, també és interessant veure en un baròmetre, per dir-ho així, vital, quina és la importància que li donem al sexe a la nostra vida, perquè no tots el posem al mateix nivell. Aleshores, per algú que les relacions sexuals siguin un tema absolutament cabdal, segurament aquesta persona tolerarà menys el disconfort, no? O les, aquelles etapes en les que la sexualitat no funcioni bé. I hi ha persones que no són tan sexuals. Què és primer, l'ou o la gallina? Normalment van junts. Yeah. Quan hi ha una manca d'encaix a nivell de relacions sexuals i això es cronifica amb el temps, acaba comportant problemes en la parella. I quan hi ha problemes a la parella d'altra naturalesa, econòmics, de comunicació, de complicitat, pels fills, per la família, pel que sigui, habitualment això acaba reflectint-se també a nivell de les relacions sexuals. No? Vull dir que van de la mà.
0: Que parles de... Perdona, digues.
2: No, que anava a dir que és una feina diària. Gairebé, no?
1: Totalment.
2: O sigui, constant allà. Totalment. Parlar,
0: allò que deien parlar. Les mares de regal hortet també, no? Refereix a això.
1: És que hi hem de posar atenció. És que per mi regal hortet no vol dir tenir relacions sexuals cada dia, ni molt menys. Es poden passar èpoques de manca de connexió total i de que les dues persones estiguin cansades, estressades...
2: No troben el realment... temps, no? Mm. Sí.
1: Clar, en algun moment això s'ha de solucionar, no? Si és important per les dues. Si estan felices així, tampoc passa res. Pot viure sense relacions sexuals. Però regal hortet és mantenir totes les altres coses que formen part de la sexualitat, encara que no hi hagi relacions sexuals coitals. Mantenir el carinyo, mantenir el contacte físic, mantenir les carícies, mantenir la preocupació per l'altre, validar les seves necessitats, tot això és regal hortet.
0: Pensava ara que citem a vegades Sex Education, ara deies als fills, és un bon consell, no? Ja els fills quan es comencen a iniciar amb la sexualitat, dir, parleu.
1: És que els fills haurien de sentir parlar de sexualitat a casa.
0: En aquest esmorzar que deia.
1: Clar, això no hauria de...
0: En aquest aperitiu.
1: No s'hauria de produir, no hauríem d'arribar mai a la conversa de ara que ja teniu 13 anys o 14, ara podem parlar de sexualitat.
2: Hauria de sortir natural
1: ja. La conversa sobre la sexualitat...
0: No cal que estiguin presents a la conversa de la parella, no?
1: Sí, és una conversa molt pujada de to i que a nivell fins i tot de vocabulari no es pot expressar d'una manera...
0: És capaç, la Raquel, no?
1: A casa meva es parla de tot, a la taula de dinar, de sopar, i si surt la masturbació surt, i si surten les relacions sexuals coitals surten, si surt la prostitució, l'avortament o els abusos, o l'amor, el romanticisme, l'erotisme, tot això es parla i els nens ho entenen perfectament.
0: Tens molts temes, no? Espero, per aquesta temporada.
1: Cada cop em costa més, la temporada 4, eh? Però...
0: Temporada allà... 4, Raquel Tulleuda.
1: Allà estic rascant.
0: No, però...
2: El sexe és el món, o sigui...
0: Penso
2: tot.
0: Que... Exacte. I penso que no passa res, o sigui, repetir-nos no, però és que de fet sempre donem voltes sobre el mateix. Sí. I cada consell, cada paraula teva i cada manera d'explicar-la... És vàlida sempre, tu Lleuda.
1: Que bé, Anna, jo sempre marxo d'aquí amb una autoestima.
0: No, és veritat,
1: que no
0: i a més aprenem de pintura, aprenem de sexe i de diàleg, que és bàsic. Una abraçada, ens veiem d'aquí
1: 15 dies.
0: Dimecres.
1: Petons.
0: Adéu. Baixa ara... Qui baixa, Joan?
2: L'Oriol Soler.
0: A explicar-nos el dia en 5 minuts i la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
3: Al balcó. Aire, el asistente inteligente de reciclaje de Coembes, que desde que se pusiera en marcha en 2018 ha respondido más de 4 millones de consultas, representa un avance significativo en el uso de la tecnología, resolviendo en tiempo real cualquier duda sobre dónde y cómo deshacerse de forma correcta de un residuo. ¿Cómo funciona? Es fácil. Los usuarios pueden realizar la consulta enviando un mensaje de texto, un mensaje de audio o incluso enviando una fotografía del residuo en cuestión. Aire recibe la consulta, la interpreta y responde con la solución que corresponda. Hace 2 años, la incorporación de la inteligencia artificial ha permitido mejorar la herramienta, ampliando su base de conocimiento, de forma que hoy sus fuentes son todo el ecosistema digital de Coembes, es decir, todo lo que se publica tanto en webs como en redes sociales, que tras un proceso de revisión humana pasa de forma automática a ser estudiado, y Aire lo incorpora a su base de conocimiento, por lo que su crecimiento es casi diario. Este asistente virtual del reciclaje está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés, y accesible vía WhatsApp y aplicación tanto para iOS como para Android. Alexander Sasieta, coordinador de comunicación digital de Coembes.
4: El uso de Aire es constante y diario. Cada día resuelve una media de 120 dudas de unos 90 a 100 usuarios diferentes. Una de las consultas más recurrentes son los residuos de envases de productos de cosmética. En muchas ocasiones suelen ser envases con diferentes materiales, haciendo que el usuario dude sobre dónde depositar cada elemento. En este caso, la opción de la foto resulta muy útil, ya que Aire es capaz de diferenciar cada elemento y darle al usuario la didáctica de reciclaje correcta.
3: Recuerda, el reciclaje es cosa de todos y cada día aprendemos algo para hacerlo mejor.
5: Por un futuro sin residuos, un espacio en colaboración con Ecoembes.
6: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
7: ¡Valorado!
6: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
8: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Si tuviéramos que colorear de azul un mapa mundi para mostrar todos los sitios a los que podrías ir con los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, pues quedaría un folio azul. ¿Cuánta alegría dan los rascas millonarios de la ONCE que reparten muchos millones de euros en premios? Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
10: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
12: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
13: És dimecres 23 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
14: A la sèrie Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
13: I us ho avancem aquí a la SER. Dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Un d'ells és el número 2 del partit a la ciutat. L'equip es fa dir atenció Bayer de los Caídos i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista. Informació de Ferran Dalmau.
15: Dos càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'un equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una referència al cementiri on està enterrat ara Francisco Franco. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, el número 2 del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip, segons ha pogut saber la SER, fins fa pocs dies hi apareixia un Vítor franquista, la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil, un emblema que està prohibit en espais públics.
13: Vox assegura que el nom de l'equip és només una broma i posa d'exemples els altres típics noms d'equips de futbol de lligues amateurs. Tot plegat en una tarda on després del desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge han tornat a sortir al carrer a Barcelona. Un miler de persones s'han agrupat davant la delegació del govern per exigir frenar els fons d'inversió i han amenaçat, atenció, amb una vaga general si dimarts el govern espanyol no aprova un decret per aturar immediatament els desnonaments.
16: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
13: Éscar Marc Arazo, portaveu del sindicat, i a la mateixa hora a Barcelona, tret de sortida de les festes de la Mercè amb el pregó de la Festa Major.
17: És el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
18: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política.
13: Un pregó enguany a càrrec de Meritxell i Antoni Falgueres, històrics restauradors de la ciutat, propietaris del celler Can Gelida, que han reivindicat el comerç de proximitat. I l'altra novetat de la tarda és que el govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana a finals d'any. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
19: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals, i llavors, en funció dels positius que es trobin, en funció dels animals que aquest buidat que puguem anar fent, i en funció també de que no tinguem dades sobrevingudes negatives que poguessin alterar això. Nosaltres el que treballem, l'horitzó que tenim en aquest moment és final d'any.
13: El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres 5 nous casos positius dins la zona del risc, 4 a Barcelona i una a Sant Cugat del Vallès, que eleven el total a 396. El parc de Collserola, recordem, porta tancat des del mes de març per restringir la mobilitat i evitar contagis. Avui que també hem sabut que la terapeuta de la família Andí, que ha denunciat a través del seu advocat una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen a ella, la terapeuta, a la mort del fundador de Mango.
20: Per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes? Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
13: És Francesc Jofrés, advocat de la terapeuta, que ha dit que emprendrà accions legals per les acusacions publicades sobre la seva clienta. I en cultura, el nom del dia és el d'Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre del 2026, el premi que otorga el Ministeri de Cultura. L'actor català relatava així com li han comunicat el premi per telèfon al ministre de Cultura.
21: No res, que el jurat ha fallat per donar-te el Premi Nacional de Teatre. I jo, que jo estava ja sense sabates, ja m'anava a estirar el llit i quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, Déu meu.
13: El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, que descriuen com un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària. El Premi Nacional de Cultura Teatre està dotat amb 30.000 euros. Amb Oriol Pla acabem. Fins aquí les notícies del dia a Catalunya.
14: El dia en 5 minuts.
22: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 23 de setembre. L'actualitat ens porta fins a Sant Joan d'Espí, a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça arrenca el camí de la Champions. Espera que acabi el mes de maig a Polònia, a la gran final de Varsovia. Anem cap allà.

0: Perquè en 29 minuts exactes ha de començar el primer partit del Barça en aquesta edició 26-27 de la Champions contra el París Futbol Club i ja tenim el primer 11 de Pere Romeu. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Un 11 de circumstàncies per les lesions. Aquí ha triat el tècnic blaugrana.
1: Doncs el Barça surt amb Cata Coll a la porteria, Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Brooks a la defensa, al mig del camp Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina i al davant Caroline, Graham Hansen i Eva Pejor.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Fins ara.
0: Aquest és l'11 de Pere Romeu i per analitzar aquest inici de Champions i en general els dies que l'actualitat del futbol femení ens hi porti, tenim una de les veus pròpies d'aquest esport, una periodista més que contrastada per analitzar i opinar sobre tot el que doni de si la temporada. És la Maria Tiques del diari Esport. Maria, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, amb aquesta presentació, com vols que estigui?
0: Home, jo et presento amb, a l'alçada d'un partit de Champions. Primer de tot, Maria, què t'ha semblat l'11 de Pere?
2: Bueno, era una mica l'única opció que tenia, perquè l'única jugadora de primer equip que tenim a la banqueta de camp és Marta Torrejón, amb la qual ha arribat Paredes, important, i una mica circumstàncies. Serra Jordi potser en un altre cas l'hauria reservat i aquí per les circumstàncies la fa posar d'inici, veurem. Espero que el partit se solucioni els primers minuts perquè no tens un revulsiu amb experiència.
0: Això mateix, són circumstàncies de la temporada, però aquí la planificació esportiva, ja veus que entre Mundial Sub-20 i lesions t'has quedat a finals de setembre amb poques jugadores. És el que comentes, Maria, que la clau estarà en resoldre l'abans possible el partit.
2: Sí, sobretot, primera part, intentar fer màxim, perquè clar, estem en un format que ja el vam veure la temporada passada, que cada gol va ser important. L'any passat els gols van ser importants també per veure qui quedava primer de grup. Aquella última jornada el Barça s'estava jugant precisament a París contra aquest equip, contra aquest París FC.
0: Sí, perquè...
2: O sigui, que resoldre màxim gols possibles i tal, i que la segona part veurem segur algun debut de les petites.
0: Això mateix, perquè hem estat fent la consulta aquesta tarda, Maria, i a la Champions no hi ha limitació, per tant, si Pere Romeu veu l'oportunitat, podrien sortir totes les del bé que vulguin. Evidentment, no crec que el tècnic blaugrana doncs, tiri la casa per la finestra, però si volgués podria, i ara que comentes els gols, està a punt d'acabar el partit del Lió de Jonathan Giraldez, golejant 0-8, per tant, ja tenim equips.
2: Precisament per això... Precisament per això és un partit en què màxim de gols possibles i intentar... Òbviament tindràs altres partits, precisament el Barça també juga contra el Servet, que tampoc vull dir que sigui el rival més dèbil, però intentar fer sempre el màxim de gols tenint en compte que els altres rivals també juguen. I en aquesta jornada, al moment, han punxat alguns equips top, però el Lió, precisament, doncs, està golejant.
0: Sí, de moment, contra qui va guanyar l'última Champions al Barça, ha començat amb força aquest Lió de Giraldez i Salma Parayuelo, entre d'altres. I en aquest 11 de circumstàncies de Pere Romeu, Clàudia Pina torna al mig del camp, que no és un invent com el de Sidney al lateral, però no sé si tu ets especialment fan o no de veure Clàudia Pina més al mig del camp.
2: A mi crec que m'ha agradat més, òbviament en la pretemporada, però quan havia jugat d'interior a la pretemporada, a mi m'ha agradat més Pina més a prop de l'àrea. És evident que Alexia, per exemple, també jugava d'interior i al final també t'acabava arribant. Però jo Pina, com més a prop de l'àrea la tinguis, clar, si l'alternativa és posar Caroline d'interior, doncs no, prefereixo Pina d'interior. Veurem, important aquí que estigui Patri per
0: cobrir
2: la batuta, sí, i de dirigir una mica l'orquestra, perquè sí que és veritat que depèn molt d'amb qui estiguis acompanyada.
0: Totalment.
2: Però jo personalment, i crec que en circumstàncies normals, Pina seria extrem.
0: Sí, sí, totalment. Al final, Patri també dirigeix l'equip. Ara has tret un nom del qual et volia preguntar, Caroline. Està en procés d'adaptació, primer mes a Barcelona, canviant Manchester pel Barça. No sé tu com la veus, quan esperes, així una mica imaginant, que Caroline arribi a aquest nivell, no, pel qual el Barça ha pagat, perquè ja hem vist en alguna publicació d'Instagram de la brasilera que, com és normal, li està costant l'adaptar-se a Barcelona, però no sé si potser en una nit de Champions, escolta, allò que dius, escenaris grans, les jugadores importants també agafen més entitat.
2: És que jo crec que és molt difícil adaptar-te al Barça i ho veus quan ja en el seu moment Kira Walsh va ser el fitxatge més car, després Kika, Crec que costa molt, fins i tot Pajor, però clar, després tens Van Aston, que s'adapta superràpid, però tens l'adaptació física, per exemple, que és la que li costa. Bueno, jo crec que sobretot ser davantera al Barça és un perfil, i sobretot també extrem en aquest cas, és un perfil que és molt diferent a qualsevol altre equip. A la Lliga Anglesa, per exemple, tenen molts espais per córrer, per anar a les contres, i el Barça no juga així, no? Sobretot els rivals també són diferents, veurem. També aviam la Champions si és diferent, perquè jo crec que pot tenir una mica més de facilitat de jugar a la Champions precisament pels tipus de rivals que la Lliga, però jo crec que s'ha de tenir paciència. Al final el més important és tenir-la al màxim a final de temporada i que no se li envagi el cap, que si veu que no, que no es frustri, si veu que no li acaben de sortir les coses i que no digui, ostres, no m'estic adaptant, no li pugui la pressió d'aquesta etiqueta de fitxatge més car, etcètera, però jo crec que de moment igualment el Barça té solucions més o menys a dalt per anar fent i és important que Kerolín faci una bona adaptació.
0: Escolta, i ella que és amiga també de Rafinha, doncs que l'agafi d'exemple, que a l'inici de Rafinha al Barça senzill, i mira l'ara, vull dir, és a banda de la Minya Mal l'estrella absoluta. De l'11...
2: I més o menys tenen la mateixa edat quan va arribar un i quan arriba l'altre.
0: Doncs mira, ja et signo on calgui que l'evolució sigui la mateixa.
2: Exacte.
0: Et volia preguntar també un últim nom propi de l'11, el de Sydney, el lateral, que després de la reclamació d'alguna manera que feia el Pere Romeu de que volia una lateral abans que tanqués el mercat, no s'ha acabat fitxant, però s'ha inventat, per dir-ho d'alguna manera, a Sydney de lateral, que mai havia jugat allà perquè ella era o bé mig centre o bé interior, i escolta, a mi em sembla que la veurem en molts, molts partits de lateral.
2: Sobretot perquè és una jugadora que té experiència, tot i que és molt jove, té una mica més d'experiència que qualsevol jove que et pugui jugar de lateral. També les circumstàncies, veurem quan torni a Aixa, perquè a Pere li agrada més Aixa de central. Veurem també si arriba a donar més minuts a Noa Jiménez, però de moment crec que és una solució que l'ha provat, li va sortir de moment pelant amb aquesta solució. Jo crec que Pere és molt... Bueno, l'altre dia ho explicava, és molt conscient de que no totes les jugadores poden adaptar-se a qualsevol posició, però que la seva posició... pel joc del Barça reclama unes qualitats que en aquest cas sí les pot oferir. Pere sap per què la posa, sobretot també quan tens una jugadora com Caro endavant, amb tanta amplitud, tanta profunditat, crec que va bé tenir una lateral també que pugui entrar per dins. I l'altre dia va ser una mica la clau pel partit contra l'Alavés d'entrar Cindy per dins, fer superioritat al mig del camp. Això ho havia fet alguna vegada Esme a l'altra banda. Així que Pere és una ment brillant, així que per alguna cosa ho fa i confiem en ell.
0: Sí, sí, en una altra cosa potser no tant, però el físic de Sydney és exuberant.
2: Exacte.
0: I per tant el lateral doncs acaba brillant molt més. Ara et faré aquesta pregunta que tant els molesta a les jugadores i als entrenadors quan els periodistes la fem, però entre nosaltres com a companyes de professió ho podem fer. Veus el Barça favorit en aquesta Champions per tornar-la a guanyar?
2: Jo crec que hauríem de distingir entre favorit i exigir. O sigui, jo crec que el Barça sempre, últimament, ens hem acostumat a que guanyi tot i estem exigint d'alguna manera, i potser també és culpa nostra, que si no arriben a totes les finals de la Champions o fins i tot no la guanyen, ja és un fracàs. L'any de Lisboa va ser un fracàs de cara a l'ambient mediàtic i realment és molt difícil arribar a totes les finals. Per tant, crec que no se'ls ha d'exigir perquè no tenen els recursos per fer-ho, però crec que evidentment són favorites perquè tenen moltes de les millors jugadores del món, perquè han estat, perquè són... Sí, jo crec que evidentment han de ser les favorites. Si agafes, plantilla per plantilla, evidentment hi ha plantilles amplíssimes, amb molts més recursos i moltes individualitats, com el Lyon, com el Chelsea, com l'Arsenal, fins i tot el Manchester City. Però clar, després també crec que el millor que té el Barça és el col·lectiu.
0: Totalment, aquesta idea de joc i aquest model que ja és reconeixible arreu del món. Vivim una temporada de canvi de cicle, primera temporada sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Salma, quatre titulars en l'última final de Champions. A mi, de moment, no sé si tu ho comparteixes, però aquest Barça, tot i portar molt, molt poc temps de competició, m'està semblant reconeixible, tot i aquestes baixes sensibles. Vull dir que per mi la primera lectura de la temporada és força positiva.
2: És que és molt difícil, tenint totes les baixes que tens, mantenir la identitat. Recordem quan va començar Pere, que veníem d'algunes baixes, no tantes, un canvi d'entrenador i que ens costava una mica veure, no per resultats i no per competitivitat, però sí que ens costava veure una mica, perquè al final hi havia un canvi d'entrenador i havia de posar una mica el seu segell i crec que una vegada ja l'ha posat, crec que el Barça també ha treballat força aquesta transició. Imagina't que ara, com que marxa Alexia, és ara quan treus a Serra Jordi i s'ha de començar a adaptar de nou. No, ja la portes adaptada tot un any. Per tant, jo crec que aquesta transició en general l'ha anat treballant bé i també fa que llavors les bases estiguin apreses. Evidentment, has treballat molt bé amb el futbol base perquè...
0: Sí, no és casualitat que vagin sortint jugadores com surten.
2: Sí, però crec que es nota molt una mica el segell de Pere en aquest sentit.
0: Mm. I ja per acabar, ja et deixo treballar perquè queden ara 19 minuts perquè comenci aquest Barça-París primera jornada de la Champions. No només un, perquè sé que un és complicat, però qui veus com a màxim favorits per acabar o a la final o guanyant aquesta Champions a banda del Barça? És a dir, qui creus que són els rivals més durs en aquesta edició?
2: Mira, per no dir-te un cliché, que seria el Barça-Lió, jo et diré el Bayern, perquè és evident que depèn una mica del camí que et toqui en funció de si t'acabes quedant el factor camp i és molt... Bueno,
0: posar, detall, sí.
2: Sí, o sigui, és tot segons el camí que et toqui, perquè igual et pots trobar un Chelsea a semis, tal. Però per mi el Bayern crec que és l'equip que més m'agrada veure jugar i m'agradaria un Barça-Bayern a final.
0: Doncs amb aquest Barça-Bayern de la Maria Tiques ens quedem, et deixem treballar i els dies que us requereixi l'actualitat ja t'anirem trucant a la graderia del balcó. Gràcies, Maria.
2: Perfecte, gràcies a tu.
3: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Són les 8:42, en 18 minuts arrenca aquesta primera jornada de la Champions femenina, però avui al migdia hem tingut al Que t'hi jugues una entrevista de luxe per entendre la realitat econòmica del Barça, que ja sabeu que és ben difícil. Ha estat en Ferran Oliver, el tresorer del club. S'ha parlat i molt del nou Camp Nou, que serà una màquina de fer diners, diu el club, i per tant, com abans estigui enllestit, millor, oi que sí, Albert Llimós? Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Així és. El vicepresident econòmic, Ferran Oliver, ha admès al Que t'hi jugues que tenen pressa per acabar el nou Camp Nou perquè és la pedra angular del projecte. Amb l'estadi acabat i l'equip funcionant, pugen els patrocinadors i també es vendran més samarretes. S'espera que el nou Camp Nou estigui a ple rendiment l'estiu del 2028 i això permetria començar a retornar el deute, que és de 2.680 milions, i no tenir patrimoni net negatiu ja l'any 2030, que ara mateix, recordem-ho, és de 168 milions en negatiu. La clau de tot això són els seients VIP, prop de 9.500 localitats amb tots els luxes que el Barça no sabria si podria vendre i a quin ritme, i ara mateix estan venudes i, per tant, les inversions que es fan al Camp Nou serviran perquè els ingressos es disparin més del que s'havia previst.
5: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Però això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, en el qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
4: El màxim responsable de l'àrea econòmica també ha admès que sense una sortida important de la plantilla actual, el Barça no podria fer un gran fitxatge aquest mercat d'hivern. Ara mateix hi ha un excedent mínim de 3 o 4 milions aixifrat de fair play, però no suficient com, per exemple, per fitxar un futbolista com Julián Álvarez. Ara mateix no seria possible la seva incorporació perquè hi hauria d'haver grans vendes.
5: Ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
6: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
5: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria.
4: Això sí, ha deixat la porta oberta a que l'estiu que ve, tot i que tot apuntava que el Barça estaria fora de la regla de l'1 de fair play, que la temporada que ve potser el Barça encara està dins d'aquesta regla i, per tant, podria tenir més capacitat per anar al mercat si fos necessari.
0: Tot això sobre el Camp Nou i el mercat de fitxatges, l'1-1. Un altre tema important, però, Albert, ha estat la construcció del nou Palau Blaugrana. El missatge sobre aquest projecte ha anat variant.
4: Sí, com dius, el Barça ha variat molt el discurs sobre el nou Palau Blaugrana i a l'assemblea d'aquest cap de setmana passat es va reconèixer per primera vegada que quedava fora dels 1.800 milions del crèdit per construir l'espai Barça. El club ja té sobre la taula, això sí, propostes de diferents grups inversors, ha dit Oliver, per cedir-los el sòl i que ells siguin els encarregats de construir la instal·lació i també d'explotar-la. El Barça reservaria els dies dels partits de bàsquet i algun altre per grans esdeveniments, com per exemple l'assemblea o congressos, i la resta serien per aquest inversor que faria l'obra. Segons Oliver, aquesta temporada s'hauria de tenir ja acabat aquest projecte.
5: El projecte el tindrem acabat, jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
7: Aquesta temporada?
5: No, aquesta temporada, sí.
4: Això sí, el fet de cedir l'explotació a un inversor perquè faci events o concerts faria que el Barça baixés els seus ingressos. A principis d'aquest any, Josep Cubells, el portaveu de la Junta, deia que la secció amb el nou Palau podria ser gairebé sostenible. Si el Barça cedeix l'explotació a un tercer, els ingressos baixaran notablement.
5: És cert, sí, evidentment, hagués hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent. Però clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, des d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu i no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
4: L'any 2024, el Barça va assegurar que el febrer del 2025 es posaria la primera pedra per construir el nou Palau Blaugrana. De moment, això no serà una realitat i encara hi ha les runes de l'Spotify Camp Nou.
0: Veurem com avança el nou Palau Blaugrana. Gràcies, Albert. Això pel que fa a la parcel·la econòmica i institucional en l'esportiva. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Tenim novetats importants en la recuperació física de Frenkie de Jong.
8: Doncs sí, és un dels noms propis d'aquesta setmana, amb el Barça amb prou feines amb futbolistes disponibles. Frenkie de Jong és un dels noms, com et deia, Anna, que està treballant a la Ciutat Esportiva ja des de fa setmanes. La bona notícia que podem explicar avui és que sembla que ha evolucionat favorablement en els últims dies, que ja toca pilota sobre la gespa, que ja corre sobre la gespa. Flick va dir fa unes setmanes que el més probable és que estigués preparat després de l'aturada. Es va amb calma i no es vol córrer cap tipus de risc, però la previsió és aquesta, que un cop hi hagi la tornada de l'aturada aquesta de seleccions, se li faci una avaluació completa per saber com està aquest genoll, que li ha provocat dolor, sobretot en els desplaçaments laterals, però sembla que el tractament conservador pel qual es va optar ha funcionat, o com a mínim està funcionant, amb falta de la revisió, com dic, final dels metges. Sembla que Frenkie de Jong va fent passes endavant, per tant, això és una bona notícia, juntament amb Joan Garcia, evidentment, que també estarà preparat per després de l'aturada. Christensen li quedarà unes quantes setmanes, recordem que el període baix és al voltant del 6, i també Roni Bargi. La resta avui s'ha entrenat amb la barreja de futbolistes pel filial, tant Hansi Flick com Giuliano Belletti. En el Barça, com vam explicar ahir, només Tec, Gerard Martín, Valde, Gabriel Jesús i Gavi són, a més de Brian Farinhas, els futbolistes que té disponibles Flick. L'equip es tornarà a entrenar demà i també ho farà divendres i després tindrà 9 dies de descans.
0: Moltes gràcies, Nil. Qualsevol novetat ens demanes pas.
8: Perfecte, que vagi bé.
0: Són les 8:48 del vespre. Demà comença l'Eurolliga.